0: vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Soy el frío. Ábreme, anda, que se acerca el invierno y quiero volver a casa.
2: Que no insistas, que ahora tenemos Ventanas Cortizo.
3: Con Ventanas Cortizo, el frío no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
4: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
5: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
6: La presidenta del Parlamento Europeo denuncia que 46 eurodiputadas han sido víctimas de deepfakes sexuales. Esto es que alguien coge fotos de su cara, les pone el cuerpo de una mujer desnuda y sube ese porno fake con la cara de las eurodiputadas a webs porno, canales.
7: Pues sí, Aymar, y esto es lo que dice un informe de una plataforma alemana que han presentado en el Parlamento Europeo. El investigador en cuestión buscó los nombres de todos los eurodiputados en centenares de páginas web conocidas por publicar porno hecho con la IA, y aparecieron esos 50 casos, en su mayoría de mujeres. Dice la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que este es un tipo de violencia que no se puede normalizar.
8: Violence against women offline and online is intolerable.
7: Dice que es intolerable y deplorable. El informe no da nombres, pero una de las afectadas, diputada de los Verdes alemanes, sí ha contado que ella es una de las que ha aparecido en esas webs porno.
9: De repente ves imágenes de desnudos tuyos creadas en contra de tu voluntad. Es algo tan denigrante y supone tal intromisión. Esas imágenes no se generan solas. Alguien pulsa el botón. Hay personas detrás de todo esto. Es un problema enorme. Ahora me está pasando a mí, pero podría afectar a tu madre, a tu hermana o a tu hija.
7: Ha insistido en que el 2 de diciembre entra en vigor en la Unión Europea las nuevas prohibiciones para impedir el uso de inteligencia artificial capaces de generar ese contenido sexual sin consentimiento.
6: Y los Mossos de Escuadra siguen buscando a esta hora a Rami, el niño de 12 años con autismo que desapareció la madrugada del sábado al domingo porque tenía miedo a las tormentas que estaban cayendo en su municipio, se escapó de casa, vive en la zona cero del temporal. Y desde entonces nadie ha sabido nada de él. 12 años, un niño con autismo desaparecido desde la madrugada del domingo. Barcelona, Ferran Dalmau.
10: Lleva ya 3 días desaparecido. Se asustó por la tormenta que descargó especialmente en su población, en Granollers, que fue el sitio peor parado por las fuertes lluvias. Los Mossos piden ayuda a la ciudadanía para encontrarle. Todavía no tienen ninguna novedad. Es moreno, con el pelo rizado, con camiseta turquesa, iba vestido y pantalón naranja. En la web de Ser Cataluña está su fotografía. Es el segundo desaparecido durante el temporal en Cataluña, después del joven que se fue arrastrado por la riera en Pineda.
11: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 4 de septiembre de 1977. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 1. Consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
12: ¿Te has comido ya 9 panetones?
13: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante un año.
12: ¿Y la has encontrado?
13: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
12: Aldi.
13: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
12: Más info en aldi.es.
14: Deportes duro. Con España, que necesita un punto en Croacia para cerrar su pase a cuartos en la Liga de las Naciones. Con un punto, España estará clasificada en este parón.
15: Hoy en 10 días, 4 partidos me parece demasiado, con viajes, etcétera, etcétera. Me gustaba más el otro formato, pero es lo que hay. Lo que
14: de la son... fuente que nos ha convencido con esta novedad es el cuarto partido con la selección española de nuevo jugando ante Croacia. Carlos Espí, la gran novedad. Y también vamos a contar hoy en la radio, en la aplicación de la SER, el último partido de Messi con Argentina es a la 1 de la próxima madrugada, con la narración de Lluís Flaqué, ese Argentina-Benín.
6: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
16: Hoy por hoy, Ontinyent Valdalbaida. Tomás Marín.
17: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dimarts 6 d'octubre. Ontinyent afronta una jornada marcada per una coincidència que és molt poc habitual. Les eleccions generals del 29 de novembre podrien coincidir amb els actes centrals de la Puríssima i l'Ajuntament ja ha de començar a coordinar-se amb els responsables de les festes i, com no, a preparar el dispositiu o els dispositius de seguretat. També és un dia en el que toca conèixer els detalls del nou contracte de neteja dels espais públics, valorat en més de 6 milions d'euros. I, com sempre, cal repassar l'actualitat dels municipis i mirar al cel, perquè la pluja de bon matí ha estat protagonista. Lluís Francesc, bon dia.
18: Hola, Tomàs, molt bon dia. La nuvolositat serà predominant este dimarts a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, i no descartem precipitacions durant la jornada. I és que seguim amb temps algo inestable en una jornada que es presenta a prou nuvolosa, sobretot a la segona part del dia, amb probabilitat de pluja en un ambient algo més fresc. El dimecres cauen les temperatures, tant les mínimes com les màximes, en una altra jornada inestable, amb probabilitat de pluja, però amb més estones de sol.
17: I en aquest moment la temperatura ontinyent és de 20 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 18 i els 21. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 19 a Castelló de Rugat i 20 al municipi de l'Olleria.
2: Ontinyent celebra el 9 d'octubre amb una dotzena d'activitats per a tots els públics. Del 4 al 11 d'octubre gaudis de teatre familiar, el concert de capella de ministrers, els actes institucionals i la gran novetat, el primer festival de dansa prismàtica amb espectacles i tallers gratuïts. Viu la festa dels valencians i valencianes. Consulta tota la programació a ontinyent.es i xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
19: Ahora en Ziman, camisetas interiores para hombre 2 por 6,50 y pantalones cortos para hombre 2 por 20 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
17: La convocatòria d'eleccions generals per al pròxim diumenge 29 de novembre planteja una situació excepcional a Ontinyent, ja que la jornada electoral coincidirà amb un dels caps de setmana més importants de les festes de la Puríssima. Eixe diumenge està prevista la segona jornada del Bou en Corda, un dels actes que més públic concentra els carrers de la ciutat, i també la tradicional ofrena de flors a la Puríssima durant el matí. La coincidència farà necessari que l'Ajuntament i l'organització de les festes estudien com coordinar amb dos esdeveniments. El principal repte estarà en els dispositius de seguretat i emergències, ja que el Bou en Corda requereix la mobilització de policia local, policia nacional, protecció civil i serveis sanitaris, mentre que les eleccions també impliquen un dispositiu específic als col·legis electorals. Això obri diferents possibilitats, des de mantindre la programació prevista reforçant i reorganitzant els efectius fins a modificar els horaris o estudiar un canvi de data per a la jornada del Bou. De moment, no hi ha cap decisió presa, i seran l'Ajuntament i els responsables de les festes els que hauran d'analitzar com compatibilitzar les dues cites del pròxim 29 de novembre. En una jornada on destaquem que l'Ajuntament d'Ontinyent ha tret a concurs per més de 6 milions d'euros el nou servei de neteja dels edificis i dependències municipals, amb una durada de 3 anys. El contracte inclou la neteja de 63 espais municipals i s'ha dividit en dos lots. El primer, amb un pressupost que frega els 3 milions d'euros, correspon als 8 centres educatius municipals i 3 centres de dia. El segon, que el supera els 3 milions, inclou els altres 52 espais, entre ells els equipaments esportius, edificis administratius, biblioteques, cases de cultura, Teatre Txegaray, Mahoba, Museu Tèstil, Palau de la Vila, Sala Gomis, Cementeri o Mercat Municipal. Ens ho contava la ser la regidora, disculpen, de Sostenibilitat, Sayo Gandia.
20: Exacte, un contracte dels més importants de l'Ajuntament d'Ontinyent perquè contempla la neteja de tots els espais municipals, no? Els edificis municipals i dependències i altres espais d'ús públic.
17: Gandia destaca que és un dels contractes de serveis més importants de l'Ajuntament i assenyala que la divisió en dos lots permet adaptar millor la neteja a les necessitats de cada equipament.
20: Crec que és molt important el fer esta publicitat per a convidar a les empreses a que es puguen presentar i que es complisquen en tots els requisits que es demanen dins d'este plec de licitació. Contracte té un termini de vigència de 3 anys amb possibilitat de pròrroga per a 2 anys més i es tracta d'un pressupost important.
17: Ja sou abans a Ràdio Ontinyenta. La capital de la Vall d'Albaida comptarà amb un nou taller d'ocupació per formar 20 persones en les especialitats de cuina i administració. El programa rebrà una subvenció de més de 500.000 d'euros de Labora i permetrà formar 10 alumnes en cadascuna de les dues especialitats. Es tracta del primer taller d'ocupació que es posa en marxa a Ontinyent en els últims 15 anys. La concessió ha sigut possible gràcies a la disponibilitat de les aules homologades del centre de formació del Museu Tèxtil. Ho contava a Ràdio Ontinyent la regidora de Promoció Econòmica, Natàlia Anguix.
0: Per a nosaltres és una alegria molt, molt gran el poder oferir-li a la gent que ara mateix està aturada una opció d'eixida, no?, al mercat laboral a través de l'especialització, en este cas de cuina i també d'administració. Crec que també és una eixida, no?, per a que la gent jove que ara mateix està buscant treball i necessita especialitzar-se, ho puga fer.
17: I en menys d'un minut parlem de l'atur. Són les 8:26.
21: Este 17 d'octubre, Ontinyent té una cita amb l'atletisme. Arriba la 10K a Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en xiplevante.com. T'esperem.
22: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
17: Les dades de Labora deixen al setembre 4.786 persones aturades a la Vall d'Albaida, 3 menys que el mes anterior, però 150 més que fa un any. Això suposa una lleugera baixada mensual, però un augment interanual del 3,24%. Pel que fa a la contractació, la comarca ha registrat més de 2.300 contractes, 127 més que al setembre de l'any passat, amb un increment del 5%. D'aquests, 1.366 han sigut indefinits, mentre que 992 han sigut temporals. Per municipis on Ontinyent suma 2.362 persones aturades, 21 més que l'agost, i 142 més que fa un any. Albaida en registra 368, l'Olleria 476, Benigànim 254, Bocairent 169 i Aielo de Malferit 180. La valoració és del secretari general comarcal d'UGT al País Valencià, d'Eduard Gómez.
23: Tenim sectors que estan funcionant prou bé des de fa alguns mesos, com és la indústria manufacturera, la construcció, el canvi a l'agricultura, encara no es ve a notar l'inici de la nova temporada agrícola i per tant encara no està tirant molt, però on tenim ara mateix el problema és en aquelles persones que provenen de, que no tenen, no venen de ningú àmbit, és a dir, que és la seva primera ocupació. Per tant, els que els afectats en aquest cas són els menors de 25 anys especialment.
17: Si continuem pel fil empresarial, Javier Quilis, CEO d'Inelcom, ha participat en els encontres empresarials de Coeval a Ontinyent. I també aquesta agrupació inicia avui el cicle formatiu 2026 Pime Familiar amb un primer taller sobre pressupost econòmic i quadre de comandament financer. Serà de 4 a 6 i mitja de la vesprada a la seu de Coeval. L'Ajuntament d'Agullent ha finalitzat les actuacions de millora ambiental i prevenció de catàstrofes naturals a la zona del Parral, amb una inversió de més de 70.000 euros de la Diputació. S'ha actualitzat, a més, el Pla Territorial Municipal d'Emergències per reforçar la prevenció i la resposta davant possibles situacions de risc. L'alcalde és Pau Muñoz.
24: Creiem que és una eina fonamental per poder revisar els protocols municipals i estar millor preparats davant de possibles situacions de risc. En definitiva, creiem que amb aquesta actuació anem a continuar o continuem millorant els nostres espais públics i però també avancem en adaptació climàtica i en prevenció.
17: I un apunt d'informació de servei. Al Vall d'avui es farà un tall en el subministrament d'aigua potable a partir de les 10 del matí. L'afectació se centrarà en la partida de la Vall de la Salut, el Castell Vell i la carretera d'Atzeneta, la CB615, i també podria afectar zones pròximes. De l'àmbit esportiu, destaquem que Sofia Rodríguez ha començat la Copa d'Espanya de Ciclocross amb victòria a la prova Elite Femenina a Siero, a Astúries. Cuesta de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia Maria Torro Martínez, a la Vall d'Albaida, la d'Atzeneta d'Albaida. És dimarts, és 6 d'octubre. Que tinguem molt bon dia.
25: Hoy por hoy.
1: Naimar Bretos.
6: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
1: CaixaBank patrocina este espacio.
6: ¿Y es noticia ahora mismo, Canals?
7: Pues que en Estados Unidos continúa la polémica a raíz de la presunta violación en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, de 7 miembros de una fraternidad contra una alumna en 2024. Ahora, algunos profesores han presentado una moción de censura contra la dirección de la universidad por cómo han gestionado el asunto, y esto mientras cientos de manifestantes marchaban por las calles del campus denunciando la respuesta de la universidad. Los manifestantes, la dirección no estuvo a la altura cuando esta alumna, que en la demanda utiliza el nombre ficticio de Jane Doe, denunció que la violaron durante horas. Ahora se ha desvelado que la policía omitió detalles en el informe presentado a la fiscalía y se ha reabierto la investigación. Los fallos en la instrucción durante horas. Ahora se ha desvelado que la policía omitió detalles en el informe presentado a la fiscalía y se ha reabierto la investigación. Los fallos en la instrucción hicieron

0: Ha sido preciosa esta entrevista con Nita, como precioso es su disco. Si quieren escucharla, la tienen ya en nuestro podcast, en el podcast de Hoy por Hoy, en todos los agregadores de podcast, en Spotify, en Apple Music, donde ustedes quieran, ahí está, Hoy por Hoy. Solo tienen que buscarlo y además si le dan a suscribirse, pues mejor que mejor, porque facilita muchísimo la escucha. Oyentes premiando Hoy por Hoy, si le dan a suscribirse en el podcast. Pepe Rubio, muchísimas gracias.
1: Vale, encantado.
0: Vale.
1: Ya nos conocido.
0: Nada, y ustedes también. Vale. Hasta mañana, vale.
2: Siento que se va, respiro. Dejo de buscar.
3: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
4: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Ser. Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
5: Bon dia. Ahir el meu cos va decidir que jo no faria el programa. El programa, per sort, no li va fer cas, perquè Carmen i Esteban es van posar davant dels micròfons i van traure l'endavant sense necessitat d'activar cap pla d'emergència, que ja és molt tratant-se d'un dilluns, així que gràcies als dos. Avui torne amb el cos un poc més meu que ahir era d'altre. No estic per a córrer una marató, però tampoc estava prevista, així que ens entendrem. Ja tinc els auriculars posats, el micròfon està obert i confiem que la veu dissimule millor que la cara. És dimarts, són les 12:21 minuts, és 6 d'octubre i això soy Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. Lluís Francesc, molt bon dia.
6: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
5: A veure com està l'horatge este dimarts.
6: Es manté una situació d'inestabilitat a la península Ibèrica, estem sota la influència d'una dana al nord-oest, es troba. Així que el que dona avui és el predomini de cels nuvolosos o coberts i es donen precipitacions acompanyades de tempesta en la major part del territori. De moment, per als nostres interessos, la nuvolositat serà predominant este dimarts així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. No descartem precipitacions durant el dia, i és que seguim amb temps inestable en una jornada prou nuvolosa, amb probabilitat de pluja en un ambient i algo més fresc. El dimecres cau les temperatures mínimes, es mantenen sense canvis les màximes, en una altra jornada inestable, amb probabilitat de pluja, però amb més estones de sol.
5: Gràcies, Lluís. Carmen Úbeda, bon dia.
7: Bon dia, Miguel.
5: És de veres que ara no està plouent, però
7: no?
5: Plou, deixa de ploure, plou,
7: no
5: deixa de ploure... No s'aclarim,
7: no
5: així no estem.
7: Clar,
5: és
7: quina veueta,
5: I ara està millor.
7: Què t'ha passat?
5: Ara està millor. No ho sé. Per què serà? Com estàveu la setmana passada, tu i tu? Però bueno, és el que té, tenia que arribar. En algun moment tenia que arribar. O sigui, que ja ha arribat i a veure quant dura tot això, que espero que no siga,
7: bueno,
5: que no siga molt de temps. Les temperatures, això sí, perquè plou o no plou, però temperatures pareix que està molt estable, l'assumpte.
7: Sí, no s'aclarim molt, però bueno, les temperatures pareix que sí, estem entre 19 i 24 graus a la nostra comarca, més fresquets a la zona de Bocaire, des d'allí on estan els 19 graus, i la màxima d'avui, els 24, estan a Carrícola i a Llutxent, on tenien tenim 23.
5: Doncs si són les temperatures i si és l'horatge que està previst per a les pròximes hores, anem a la picaeta.
4: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: Anem amb la picaeta, amb Carmen Úbeda, amb Esteban Arroyo, bon dia, què tal?
1: Bon dia, Miguel.
0: I amb Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bueno, ja estem tots, encara que jo parec, no sé, un altre.
2: T'han canviat.
0: Sí, sí, és que m'han canviat. Però anem a contar i a explicar, com sempre, en esta picaeta, que és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent. Comencem per lo i por hoy, Carmen.
2: Vinga, va. Miguel, tu ahir no vas vindre no. A treballar, però bueno, imagina que t'adonaries de
0: sí, però saps
2: de la
0: que...
2: notícia del dia, no?
0: Sí, la notícia del dia que jo per un moment vaig dir això és que tinc 39 de febre i no pot ser veritat. Pues sí, és
2: bueno,
0: veritat.
2: Sí que és veritat. Doncs com bé sabeu,
0: tenim dragones.
2: Sí, tenim eleccions generals el dia 29 de novembre.
0: Sí.
2: I la ciutat d'Ontinyent haurà de compatibilitzar esta jornada electoral amb les festes de la Puríssima, com bé contàvem ahir, perquè eixe mateix diumenge al matí tindrà lloc l'ofrena i de vesprada toca bou en corda. Així que nosaltres avui al nostre avui per avui tindrem a Juan Pablo Veda, regidor de Seguretat Ciutadana d'Ontinyent, perquè ens conte tots els detalls organitzatius perquè tot es puga celebrar amb normalitat. I dic tot perquè informació que podem donar des d'aquesta casa per als ontinyentins que vagin planificant-se perquè, com hem pogut saber, la programació de les festes de la Puríssima no canviarà, així que vagin pensant en quin moment van a preferir anar a votar, si al matí, a la vespre, ja segur que teniu tot el dia per a poder votar.
0: Després ho confirmarem, però sí podem dir que la informació que tenim des de Ràdio Ontinyent és que tot anirà endavant i que tot es podrà celebrar, però després confirmarem a través de Juan Pablo Úbeda, el regidor de Seguretat Ciutadana,
2: si efectivament
0: és així o no. A veure si han canviat en uns minuts, que espere que no, que espere que no.
1: Ja temps per a tot, es pot compatibilitzar tot.
2: Exactament.
0: Clar, però arriba un moment quan arriba el bou per a l'espera, que potser tens que anar, no? A votar abans.
2: Sí, pel matí millor,
0: sí, pot
2: no?
0: Ser, sí, pot
1: sí,
0: ser.
1: Sí.
0: No? Però això és un consell que dono jo.
2: Perquè ningú es lie, no?
0: Exacte. Però és de veres que quan ha arribat jo, clar, jo porto així un any, no porto més, però quan ha arribat que contàveu a la redacció que estava en el carrer, que tot el món estava comentant el tema de ostres, sí. Però si és el bou i l'ofrena, com pot ser, es farà, no es farà, què anem a fer? No sabia que estava tant la gent, clar, entre que jo estava ahir recollit a ma casa, que això era com
2: sí.
0: Una cova.
2: Han aparegut memes i tot, d'un bou votant.
1: I alguns ser. Comentaris de dir, bueno, tu m'aguantes
0: el cubata.
2: Sujeta'm
0: el cubata. Que no vote, sujeta'm el cubata.
1: M'aguantes el cubata i jo tiro bueno, el sobres, no?
0: Espero que voteu més estrenyat que això. Però,
2: esperem.
0: Però sí, sí, després parlarem.
2: Després ho confirmarem al 100%.
0: Exacte. I també veurem com es prepara des d'un ajuntament o quin és el paper d'un ajuntament en unes eleccions generals, perquè hem de recordar que són eleccions generals, que no són locals ni autonòmics, són les generals.
2: Sobretot en matèria de seguretat, perquè
0: seguretat,
2: ja sabeu que es fa diferents dispositius de seguretat.
0: Sí, però el protocol també, no? Perquè ara començarà el tema del sorteig de les meses electorals, qui serà el president o la presidenta, els vocals...
2: Que l'excusa del bou no val, eh?
0: Voleu que a mi em toca.
2: Tu creus?
0: Dos europees m'he menjat ja.
2: Sí?
0: A mi em van tocar València, eh?
1: A mi em van tocar tres eleccions seguides.
0: Seguides.
2: A mi no m'ha tocat mai. Bueno, jo si soc, no em toca millor...
0: Soc nou,
2: que
0: així, que... ja ho veurem.
2: Bueno.
0: Veureu què em toca.
1: I una vegada estava treballant...
2: Meravellós, ja ens contaràs en directe, eh?
1: Estava treballant
2: claro.
1: I em tocava taula.
0: Sí, sí, sí.
1: Vaig tenir que anar a la taula.
0: Sí, sí, clar. Està clar.
2: Bueno.
0: Més coses.
2: Més cosetes. Vinga, com cada dimarts tenim la secció de Ser Comarca, així que farem un repàs de l'actualitat dels 34 municipis de la Vall d'Albaida. I també continuarem amb la nostra secció de reciclatge de sostenibilitat de la mà del Consorci de Residus B5. I una altra cosa és que avui, 6 d'octubre, se celebra el Dia del Cine Espanyol.
0: Exacte.
2: Així que tindrem un convidat especial, a Joan Enric Valiente, que és president del Cine Club Botiguer d'Ontinyent.
0: Uh-huh.
2: Així que parlarem de cine, de la cartelera també que tenim així als cines d'Ontinyent, sí. Del centre comercial El Teler, i de moltíssimes coses
0: i del
2: més.
0: Fenomen, sobretot, sí,
2: i del fenomen,
0: sí,
2: mundial, clar,
0: de la bola negra.
2: Dir, de la bola negra, exactament.
0: Sí, si parlem de cine espanyol ara mateix, hem de parlar de la bola,
2: de la bola negra.
0: Que així jo encara no l'he vist.
2: Jo tampoc.
0: Tomàs és l'únic que l'ha vist.
1: I espectacular. Espectacular. Bueno. Jo mai havia vist els cines del meu poble tan plens. Va ser una cosa, una autèntica bogeria. La meva parella i jo vam arribar a això 10 minutets abans, dient, vinga, 10 minutets, que hi haurà gent, tot, tal... que vaig estar 7 minuts preguntant a la gent, perdona, tingut els jocs ahir? Tingut els jocs ahir? Tal. I al final van trobar el lloc, no van tindre que veure les celles granes de Miguel Bernardo a primera plana i van poder anar un poquet darrere per veure millor la pel·lícula, però en tots els sentits crec que és una de les millors pel·lícules que he vist en ma vida. Sense cap tipus de dubte, de veres, i té igual qualsevol tipus d'estereotip que ells per desgràcia en aquest tipus de pel·lícules, perquè és una pel·lícula meravellosa en tots els sentits, en tots els aspectes. Si a més eres una persona que eres molt fan del que és la fotografia, de l'animació, de l'ambientació, vamos, de segur que t'encantarà, i el càsting brutal, ja, brutal. Hem escat sense paraules.
0: Fins fa uns dies jo escoltava només interpretacions d'aquestes característiques, com el que acaba d'escoltar, sí, de Tomàs, que tot el món parlava molt bé i parla molt bé de la pel·lícula, encara que també he trobat gent que no parla tan bé.
2: Sí.
0: No sé.
1: Però a gustos, però gustos,
0: no, que està molt bé. A veure, no pot agradar a tot el món. Seria, saps? Seria impensable, jo crec, i més en un país com el nostre. Però estem parlant de cine espanyol, eh? Que ja sabeu que porta l'etiqueta esta, que cine espanyol, espanyola, que encara està ahí.
2: Sí, sí.
0: Doncs jo crec que està donant una lliçó. Una lliçó. Volem després, que és el que té que dir el nostre convidat. I com és el dia, avui és el dia del cine espanyol, del cinema espanyol, parlarem d'això. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: Hora 14, Tomàs.
1: Anem a fer, Carmen i jo, una crítica de La Bola Negra.
2: No puc, encara.
1: La inventes, jo te comento cosetes i ja està. Bueno, per al nostre Hora 14 de la Vall d'Albaida vaig estar molt pendent d'aquesta entrevista amb Juan Pablo Úbeda, amb el regidor de Seguretat Ciutadana, per si hi ha algun tipus de novetat o de canvi, però com tots i totes saben, tothom té a la boca la paraula eleccions, i el pròxim 29 de novembre farem ressò de 17 xerraeta. Bueno, vull parlar també, ho comentava ahir la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, Natàlia Enguís, així en directe a la ràdio, que des de fa més de 15 anys no tenim un taller d'ocupació així a la capital de la Vall d'Albaida, i s'ha aconseguit realitzar pròximament una així a Ontinyent. Us comentaré en què consisteix, en què tracta, com apuntar-se per descomptat. Parlarem també a nivell comarcal, sobretot d'agenda de municipis, perquè ahir vam entrar en els dies grans de les festes del municipi d'Albaida. Avui és l'Ofrena, hi ha un acte molt boniquet, es van a reunir a totes les regines de les festes en un acte aquesta vesprada, si no recorde malament és a les 7, perquè s'ha enviat un bàndol per part de l'Ajuntament d'Albaida que hi havia una errada en el llibre de festes, així que per favor, que ningú s'oblide que l'Ofrena és a les 7 de la vesprada en aquesta jornada. Parlarem de transport.
3: 60 anys de... 60 anys.
1: Imagina't, poca cosa, eh? Mare meva. També parlarem de transport escolar al municipi de Bèlgida, i tancarem la crònica esportiva, a banda de tot això que vaig arribant a la redacció de Ràdio Ontinyent al llarg d'estes horetes que es queden.
0: I després ser deportivos.
1: Bueno, ahir vam parlar de l'Ontinyent, avui es toca altres quatre equips de la Vall d'Albaida. Repassa el futbol comarcal. Volem parlar de la Geneta, parlarem amb Pablo Carbonell, membre de l'estaf del conjunt Vall d'Albaidí, que va sumar el seu quart empat consecutiu en la seva visita al camp del líder, a la Vall d'Uixó. Una amb un gol d'Àngel Sánchez en el minut 93, que va donar molt d'aire a l'equip del Regit i que es situa en aquests moments en zones perilloses, però com bé saben, una victòria pot canviar moltes coses. Una victòria que encara no ha arribat en el que portem de lliga. Parlarem també del Benigànim, i d'això tinc moltes ganes, perquè com bé saben, ja ho vaig comentar ahir, va caure 0-6 davant l'Olimpí de Set i va iniciar derbi de sí, proximitat. 0-6 en un partit que tenia de tot, Rueda era exentrenador de l'Olímpic, molts jugadors que havien estat en el Benigànim, molts jugadors que havien estat en l'Olímpic, i un 0-6 sorprèn. Li preguntarem a Rueda què és el que va passar al municipal de Benigànim el passat dissabte. I tancarem, com sempre, en la primera valenciana, escoltant les veus de l'entrenador del Llutxent, Roberto Carlos. Van empatar 0-0 davant l'Oliva, però continuen líders de la categoria, juntament amb el Promesa Sueca, i parlarem de l'Olleria, amb José Enrique Lluctu, també el primer entrenador, però un fet que comença a sorprendre-nos, i és que la primera victòria no arriba, nova derrota en l'últim minut, i volem saber què està passant a la Solana, perquè no està sent un inici de temporada positiu per a ells.
0: S'està complicant la cosa?
1: No, bé, a veure, jo crec que això és conto, quan les coses no ixen i les dinàmiques són negatives, això s'arrossega fins que arriba a ixe primer mestres, perquè l'equip de qualitat pensa que va sobrat, i crec que està pesant molt l'aspecte mental als jugadors.
0: Pot ser.
1: Que la Geneta, eh?
0: Sí, no?
1: La Geneta jo penso que és el mateix, que quan arriba ixa primera victòria, que l'equip es llibera,
0: això canvia tot.
1: D'ixa tensió de principis de temporada, pot canviar moltes coses.
0: Molt bé, això al Ser Deportivos, gràcies. Tomàs, Esteban, la ventana, 7 i 20.
3: Doncs avui a les 7 i 20 anem a parlar d'una activitat que crec, si no m'equivoque, que ve, és el tercer any que va realitzar.
0: La ventana, 7 i 20.
3: Doncs avui a les 7 i 20 anem a parlar d'una activitat que crec, si no m'equivoque, que ve, és el tercer any que va realitzant-se.

0: familiar per a tota la família, és molt xulo. Com molt xulo també és tot el que tenim així en l'estudi, que és tos,
1: virus.
0: És un radiovirus.
2: No vingueu així als estudis de Ràdio Ontinyent.
0: Si mos convidem, no vingueu, perquè està la cosa. Estarem pendents d'esta vesprada, com sempre, a la ventana, a les 7:20, per a veure què tenen que contar, si hi ha novetats o no, d'esta edició d'enguany del Tic Tac al Parc. Molt bé, alguna coseta més? Alguna tos més? No? Tot bé? Bé? Sí, bé. Tira, Carmen, tira. Va, que acabe en alt, vinga, va, tira. No?
2: No.
0: Gràcies, Carmen, gràcies, Esteban.
3: Gràcies, Tomà.

0: hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida.
1: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
2: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael, al carrer Ramon Llin. Matricula't fins al 21 d'octubre en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
3: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
4: ¿Buscas un camión usado? No te conformes con cualquiera. En Valsur Truck encontrarás MAN Top Use, camiones revisados en taller oficial MAN con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata, listos para trabajar desde el primer día. MAN Top Use, en Valsur Truck, del grupo Cher Truck, en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
0: Hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. El COI.
5: Doce 38. El 29 de novembre, a ser Ontinyent, caldrà saber on està el col·legi electoral, però també per on passa el bou. Que no és broma, eh? No és una combinació habitual, encara que probablement donarà per a més converses que alguns programes electorals. Les eleccions generals coincidiran amb l'ofrena a la Puríssima prevista durant el matí i amb la segona jornada del Bou en Corda, que celebrarà a la vesprada. Una coincidència que, des de l'anunci electoral, ha provocat una pregunta immediata. Ja hem comentat a la Picaeta. Es podran mantindre els actes? Doncs Ràdio Ontinyent, des de Ràdio Ontinyent, podem confirmar que el bou es celebrarà perquè hi ha efectius suficients. Ara falta conèixer com es farà compatible una jornada electoral completa amb

0: dos dels actes que més persones mobilitzen dins del calendari festiu de la ciutat. Ens escolta ja Juan Pablo Úbeda, que és regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament d'Ontinyent. Juan Pablo, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres, Juan Pablo.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Clar, és que des d'ahir que es va anunciar la convocatòria, jo no sé quina va ser la primera comprovació que vau haver fet des de l'Ajuntament.
1: Pues la veritat és que, vull dir, esto es portar endavant amb molta gestió i molta coordinació entre els diferents actors o persones que participen tant en les festes patronals com en la gestió de les eleccions. Vull dir, al final funciona de la següent manera. L'Ajuntament, com a administració civil de l'Estat, al final el que fa és cedir els espais, coordinar les funcions, els funcionaris i funcionaris municipals i, vull dir, i que tot vagi avant, vull dir, donant, tenint seguretat de que ningú no dels, de que a tots els col·legis electorals poden estar oberts, tots tenen accés perquè ningú col·legi electoral va voler afectar per un tall de carrer, per ningú tipus d'activitat festiva patronal, i el que anem a fer és molta gestió i molta coordinació entre tots, com he dit abans, entre totes les persones, entre totes les administracions, perquè el tema de la policia local, jo és que crec que al final molta de la gent que ha parlat no és conscient de com funciona la responsabilitat i la competència en la custòdia dels col·legis electorals la té la Policia Nacional. La delegació del govern, quan es convoquen unes eleccions, el que fa és que envia una comunicat a l'Ajuntament i es diu tal dia seran les eleccions de vostè, Ajuntament d'Ontinyent, pot col·laborar amb nosaltres? En quina quantitat de policia local pot col·laborar? I nosaltres, quan no hi ha cap altre, en este cas, altra festa patronal, com no havia passat fins ara, que és la primera vegada, nosaltres es diem, pues, disposem de tants policies locals, i aleshores, en companyia de la Policia Nacional d'ací de la ciutat, ens dividim les escoles. Pues, aquests col·legis electorals s'encarrega la policia local i els dos altres la Policia Nacional. En aquests moments, el que farem serà fer números de policies locals que podrem destinar a uns actes i a uns altres, i quan la delegació del govern contacti i comunica amb l'Ajuntament, els direm la dels policies locals que disposem i els que no, i dels que no disposem, que té que fer-se el càrrec la delegació del govern, pues tindrà que enviar Policia Nacional, perquè és la seva, és la seva competència. Vull dir, ahí la competència és de qui és, i nosaltres apleguem hasta on apleguem.
0: Clar, pues mira, és molt important i molt interessant el que estàs dient, perquè la gent conega el tema de les competències, i és molt important que la gent conega això que acabes d'explicar. Vull dir, delegació de govern pregunta, l'Estat pregunta, l'Ajuntament contesta. Vull dir, pues jo, mira, jo dispose d'este número d'efectius, dona igual el motiu si hi ha una festa patronal o no, però jo dispose d'això. I a partir d'ahí ja t'encarregues tu, Estat, de complimentar-ho.
1: Efectivament, de la mateixa manera que, com sabeu, en totes les eleccions municipals, autonòmiques, generals o europees, el punt central d'informació sempre ha sigut la casa consistorial, és a dir, l'edifici municipal. En eixe diumenge, com estarà tallat per la festivitat del bou en cordo, pues el que farem serà mirarem la manera i la forma de o traslladar o veure de què manera el punt d'informació, és a dir, tota aquella gent que va votar i no apareix en el llistat que tenen en les meses electorals. Qualsevol tema d'empadronament que vol consultar on està empadronat i on pot votar, etc. Pues mirarem de traslladar-lo o de què faríem per a que es poguera, vull dir, la gent no tinguera cap problema en rebre aquesta informació, perquè al final hem de ser conscients que les festes patronals són importants, però les eleccions generals, és a dir, votar, els ciutadans i les ciutadanes tenen que anar a votar en tots els drets, és a dir, que si una persona necessita una informació de on estic empadronat o on no, o quin és el meu col·legi electoral o quin no, té que tindre la seguretat de que va haver un punt i que nosaltres com a administració de l'Estat li la tenim que donar. Per tant, jo el que vull dir-los, o des del govern municipal, el que volem dir-los a ciutadans i ciutadanes és que estiguin tranquils, que anem a fer tot el possible i per a que les eleccions es puguen desenvolupar en la major normalitat possible i que les festes patronals, l'ofrenda i el bo en corda que celebren el 29 de novembre també, vull dir que per això està l'administració per a solventar tots aquells incidents que puguen donar-se i en este cas s'ha donat que el 29 de novembre és l'ofrenda, és la festivitat del bou en corda i són les eleccions generals. Pues farem que tot siga possible el 29 de novembre.
0: Clar, és més treball del que és.
1: És que
0: no queda una altra.
1: És que és la nostra feina, per una part, clar, la part política, per a que tot isca, i per altra banda, els funcionaris municipals, és la seva feina fer que tot siga possible. I ja està, vull dir que al final jo entenc que la ciutadania es pregunte i es preocupe, però l'administració està, pues, com dic, per a resoldre totes aquelles incidències que es produeixen.
0: Mira, més dubtes que a lo millor pot tindre la gent, que nosaltres també ho tenim, per això t'he traslladat la pregunta i el dubte. L'Ajuntament, en este cas, o els ajuntaments, teniu competència per a poder canviar un col·legi electoral? Vull dir, hi ha un col·legi electoral que a millor passa el recorregut del bou, passa pel mig. Podeu canviar,
1: no? En estos moments no hi ha cap col·legi electoral dins del recorregut del bou. Pel que el recorregut del bou és Camís Carros, Cantereria, Pont Vell, Plaça de Baix, Plaça de l'Ajuntament i alguns carrers de la vila. En estos moments, l'únic punt que es veu afectat és la plaça de l'Ajuntament, que és el punt d'informació, però no és col·legi electoral.
0: Val. És que jo crec que la gent també té que tindre...
1: Clar, els col·legis electorals més pròxims al recorregut del bou són la Casa de Cultura i l'EPA de Sant Carles. I no estan dins del recorregut del bou.
0: Val. Doncs espera que la gent ho tinga clar. En principi, tot va endavant, està confirmat, hi ha efectius per a tot. Això és el que l'Ajuntament el traslladarà a la delegació del govern. I després també està una història, Juan Pablo, perquè clar, la campanya en principi comença el 13 de novembre, acabarà fins el dia 27. Això significa que coincidirà també amb els dos caps de setmana de la fira. Com afecta d'alguna manera aquesta coincidència als serveis de seguretat o l'ús dels espais públics de
1: Tontinyent? Vull dir, el tema és la fira es realitza en el recinte firal i el mateix ajuntament és el que sempre en companyia dels grups polítics que van a presentar-se a les eleccions decidissin quins són els espais municipals que poden utilitzar-se en este cas per a fer mítings, tot el tema de la campanya electoral. Mai en la vida s'ha demanat el recinte firal com a espai per a realitzar un míting electoral i crec que un cap de setmana de novembre tampoc es demanarà. Vull dir, sempre s'han habilitat escoles, el Tate Txegaray, vull dir, és centres cívics, saps el que vull dir?
0: Sí, entonces, sí.
1: I després també al final, pues, jo crec que per a aquells partits que presenten les eleccions, pues, la fira és un bon moment per a donar-se a conèixer si volen formar part del recorregut d'on estan els paretes de la fira, no sé, vull dir, això
0: clar,
1: al final.
0: Clar.
1: Ja també jo crec que en aquest sentit tots som... a tots i totes els membres que es dediquem a la política són responsables i sabem portar endavant totes aquestes coses. Vull dir que jo crec que són com preguntes anecdòtiques que la gent pot fer, o que la gent mateixa pugui preguntar-se, ostres, i és la fira? I què farà? Doncs els partits polítics ja decidiran què és el que tenen que fer, però vull dir que que tota la gent estiga tranquil·la en aquest sentit que el procés electoral que és unes eleccions, siguin generals, autonòmiques, municipals, europees, és un acte important. La ciutadania cada 4 anys triem els nostres representants en les institucions que seran els que governaran i els que decidiran el dia a dia de cada un de nosaltres. Per tant, el que té que fer l'administració en aquest cas, dins cada administració, per l'estatal, l'autonòmica i la local, de les seves competències, és per desfer que tot es produïsca bé i que no hi hagi cap problema. I en això estem, des de l'Ajuntament d'Ontinyent, fent tot el possible per a que això siga aixina, perquè és que, com vinc a repetir, unes eleccions, les festes patronals són molt importants i unes eleccions generals també són generals, autonòmiques, locals, haver-hi sigut les que haver-hi sigut, també són importants perquè al final és un dret que tenim els ciutadans i ciutadanes d'elegir els nostres representants.
0: Més enllà de la coincidència de la que estem parlant, les festes, en este cas de la Puríssima, i les eleccions generals, més enllà d'això, a mi també m'agradaria parlar, encara que sigui uns minuts, Juan Pablo, de què és el que passa ara, des d'ahir, des d'aquesta convocatòria, a un ajuntament per a preparar unes eleccions. En este cas, generals. No sé si canvia que siguin generals, autonòmiques, locals, europees, o el protocol d'actuació d'un ajuntament sempre és el mateix. Vull dir, a l'hora d'organitzar-se.
1: El més important és que es publiqui el decret de convocatòria d'eleccions en el Boletí Oficial de l'Estat. I el Boletí Oficial de l'Estat ha sigut avui. Quan ha publicat aquest decret. Vale. Aleshores, a partir d'avui és quan es posa en marxa tot el procés des de la secretaria municipal, és quan s'estudia el decret i veu com es regula, si alguna de les lleis ha canviat o no, que regulen els processos electorals, ha canviat o no ha canviat, i a partir d'avui és quan es posa en marxa tota aquesta maquinària, i a partir d'avui és quan es posem a treballar, perquè el president podia haver anunciat ahir que va convocar eleccions i no publicar el decret avui, publicar-lo un altre dia, que no és el que sol passar, però que haurà pogut passar, i per tant, a partir d'avui, els serveis jurídics de la casa pues, han posat ja manos a l'obra, mai millor dir, per a que puga desenvolupar-se tot amb normalitat. Que jo entenc que la gent, com torna a repetir, a la gent li preocupa la coincidència de les dues coses, però vull dir, però al final l'administració som conscients de que s'han de portar a terme tot, i així anem a treballar perquè així siga, amb total normalitat.
0: Per això dic que més enllà de la coincidència i més enllà de les dues històries, més enllà d'això, a mi m'agradaria saber què és el que fa o quan es posa en marxa un ajuntament, com tu m'has dit, des d'avui ja es posa en marxa després de la publicació del decret electoral que s'ha publicat avui al BOE. Hi ha una altra cosa que comentàvem així a la picadeta entre els companys de la redacció, que és el tema de la formació de les meses, que això correspon a l'ajuntament, si no m'equivoque, no?
1: Això el que fem és, en un ple ordinari o extraordinari, es trau el que nomenem a nosaltres el ple de la boleta, i es trau una bola amb un número, i a partir d'aquest número és quan comencen a triar-se a totes aquelles persones que poden formar part de les meses electorals. I a partir d'ahí, pues, com en totes les eleccions, es comunica a cada un de les persones que han sigut, que van a ser titulars o suplents d'eixes meses, i el procediment serà el mateix. És a dir, se es comunicarà, i si qualquiera de les persones no pot formar part perquè complís perquè entre els requisits per a no formar part es veu afectat, doncs alegarà com sempre ha passat i se li contestarà. Vull dir que el procediment és el mateix que sempre.
0: I sabeu o si està previst ja celebrar el sorteig, o quan està previst celebrar el sorteig públic?
1: El decret s'ha publicat avui. El decret s'ha publicat avui, i també n'hi ha una sèrie de temps i processos administratius que s'han de fer. Entonces, des de secretaria, des dels serveis jurídics, estan mirant entre quina data i quina data s'ha de celebrar este ple, etcètera. I en aquest procés estem.
0: Doncs que la gent estigui tranquil·la, com tu dius, des del principi vens dient, que tot es podrà fer, que l'administració està precisament, entre altres coses, per a garantir que això es pot fer de la manera correcta, i que podrem gaudir de les festes i podrem gaudir, mira, com diu aquell, de la festa de la democràcia, que sempre s'ha dit.
1: Efectivament, tot és festa.
0: De tot és festa,
1: tot,
0: no?
1: Tot hauria de ser festa.
0: Exacte, tot hauria de ser festa. Efectivament. Com ara ja a nivell, ja no només de regidor, però a nivell personal, com a tu t'agrada una campanya electoral, t'agrada una jornada electoral més que la campanya? Com a ciutadà?
1: A veure, nosaltres des d'Ens Uneix no anem a participar activament perquè no es presentem, però a un polític preguntar-li si li agrada una campanya i una jornada electoral, pues, a veure,
0: Pues, et sorprendria alguna resposta? Sí. Et sorprendria? Et sorprendria?
1: Que no. Si li diguera que no, no em dedicaria a la política, doncs... perquè al final jo entenc que la gent moltes vegades, depèn de quines campanyes electorals, això sí, mira, jo d'una manera absolutament personal, sense com a, ni com a regidor ni com a membre de ningú partit polític en este cas, sinó com a persona, jo sí que demanaria a tots aquells partits que es presenten que facin campanyes entrellat, que es dediquen a fer propostes per a solventar el dia a dia de les persones i que deixen de costat tot allò que fa que al final la gent es desentenga de la política. Perquè al final, en esta vida, tot és política. Tot depèn de tu a qui tries i, les, i tot allò, totes aquelles accions que porten a terme aquelles lleis, i, perquè això al final farà que la teva vida siga d'una manera o d'una altra. I, per tant, és importantíssim que il·lusionen tots, siga qui siga i voten a qui voten, que il·lusionen a la gent, perquè, si no, al final, la desafecció política el que comporta és que apareixen els extrems per dos costats. I això és el més perillós.
0: Com ens va dir abans d'acabar, Juan Pablo, et sorprendria, no diré noms, però et sorprendria la resposta negativa al dia de la jornada electoral d'alguns polítics coneguts i reconeguts, perquè no ho passen bé. Bueno. Per això preguntava si sí, t'agrada sí, o no, bueno. Per una altra cosa. Però no, et sorprendria si diguera noms de polítics no coneguts i reconeguts que no ho passen bé i no els agrada el dia de la jornada electoral.
1: I que dia, també t'he de dir que dins d'una jornada electoral, a veure, jo també vaig a ser sincer, la jornada electoral del 29 de novembre, més enllà de les meves simpaties o de la meva ideologia política per uns o per altres, no estaré igual que el quan són unes eleccions municipals, per
0: clar,
1: exemple.
0: Evidentment.
1: Entonces, ho passes mal, tens nervis, perquè en tot cas, si tu presentes unes eleccions, el que vols és guanyar per continuar aplicant el teu programa polític i perquè penses que és el millor com el dia per al dia a dia de ciutadans i les ciutadanes. I per tant, jo entenc que n'hi hagi gent que els polítics en aquests moments estiguem nerviosos, però al final és que la democràcia és això, és cada 4 anys votar i elegir els teus representants en les institucions, que és el més important.
0: Juan Pablo Úbeda, regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament d'Ontinyent, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: Pedro Sánchez presenta otra vez los dos decretos sobre vivienda, con una novedad. El segundo decreto, el que afecta a la renovación de la prórroga de los alquileres, no entrará en vigor hasta que lo apruebe, si finalmente lo aprueba, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, en directo a esta hora, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
2: Otro Vox cuestionando nuestro sistema de pensiones. Quería pedir una valoración sobre esas dos cosas también. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias, Esther, por sus preguntas. La verdad es que siento mucho que me vaya a tener que extender un poco, porque son muchas preguntas y exigen una respuesta clara. Sobre el posicionamiento del Tribunal Constitucional, yo recuerdo haber estado en Cataluña, en el liceo, cuando anuncié precisamente las medidas de gracia vinculadas con los indultos a los líderes del procés de Cataluña, ¿no? A los líderes independentistas. Entonces, y desde entonces, dije que todas estas medidas que puso en marcha el Gobierno de España en esta legislatura y en las anteriores legislaturas, no las hacíamos pensando en un partido político ni en un político o política independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Yo recuerdo muy bien, y quiero volver a compartirlo con los ciudadanos que estén siguiendo esta rueda de prensa y también con los medios de comunicación, porque me lo han escuchado decir muchas veces ustedes que me siguen allá por donde vamos, ¿no? Como es lógico, es su trabajo. Cuando fueron los sucesos de las elecciones de 2019 y Barcelona se incendió, yo fui a visitar a un policía nacional, un hospital público de Cataluña, y me encontré con muchos profesionales sanitarios, gente de clase media, que estaban indignados porque la sentencia condenaba a años de cárcel a personas que eran sus representantes públicos, sus representantes políticos. Por tanto, esto era un sentimiento transversal que trascendía claramente el sentir de aquellas personas que legítimamente pueden optar por una opción independentista o por una opción constitucionalista, o como queramos llamarla. Por tanto, era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos. Defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas. Se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea. Y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía, diciendo el Tribunal de Justicia Europeo que precisamente para la reconciliación de las sociedades las leyes de amnistía son un instrumento útil y que estaba acorde con la normativa europea. Por tanto, creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España.
1: Es la respuesta de Pedro Sánchez ante la noticia que hemos conocido este mediodía. El Constitucional, recordemos, ha ordenado al Supremo que amnistíe la malversación del procés, lo que ahora mismo abre la puerta de par en par para que el expresidente fugado, Carlos Puigdemont, que ahora mismo está en Waterloo, regrese a España.
3: Después de casi 10 años. Por tanto, respetar la resolución del Tribunal Constitucional y en fin, y celebrar el que con ello pues también ayudamos a la sociedad catalana, como ha venido demandando durante todo este tiempo, y es particularmente desde que el presidente Illa está al frente de la Generalitat de Cataluña, mirar hacia adelante, aprender de los errores que se cometieron, y mucho, por parte de muchos de los actores que entonces lideraban esa institución y la que yo me honro hoy en presidir, y efectivamente seguir mirando hacia adelante y avanzar.
1: Mirar hacia adelante, avanzar, la respuesta de Pedro Sánchez, que se felicita por esta decisión adoptada, como digo, este mediodía por el Tribunal Constitucional, que llega además a las puertas de la campaña electoral aquí en España. Le preguntaban también a Pedro Sánchez, los periodistas, por otra de las cuestiones del día, la posible convocatoria de una huelga general antes de las elecciones.
3: De la misma. Sí que haría una reflexión, porque A propósito de la amnistía, Esther, usted lo sabe, lo ha narrado, junto con otros muchos medios de comunicación, hemos tenido toda una legislatura plagada de movilizaciones, de concentraciones. Desgraciadamente, algunas de ellas devinieron posteriormente en violentas. Quiero recordar el acoso que ha sufrido la sede central del Partido Socialista. Desgraciadamente, no hemos contado con el rechazo contundente por parte de la oposición a esos ataques, a las casas del pueblo del Partido Socialista y, por supuesto, también a la sede central. Y, bueno, ahora parece que va a haber una huelga general sobre una cuestión que creo que afecta a muchos trabajadores y trabajadores y trabajadoras y a sus familias, como es el acceso a la vivienda. Y, por tanto, desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional. Pero deberían hacerlo todos. Aquellos también que han ejercido ese derecho constitucional durante toda esta legislatura desde el primer minuto, ¿no? Bueno, sobre Ayuso, correo, el voto por correo, las pensiones de Vox y del Partido Popular. He leído ahora al portavoz del Partido Popular decir que textualmente algo así como que el sistema es robusto, el sistema es sólido, el de las pensiones me refiero, y desde luego garantizamos absolutamente que las pensiones van a tener la viabilidad que tengan con el modelo actual y con los que vengan. Dice el portavoz del Partido Popular, y con los que vengan. ¿Cuál es el que vendría? Si no hubiera una mayoría que creyera en este sistema de pensiones. Porque quiero recordar varias cosas. La primera, esta reforma de las pensiones es la reconstrucción de un pacto que se quebró después de la crisis financiera, que fue el Pacto de Toledo. Esta es una reforma de pensiones que acordamos con la Comisión Europea y que fue uno de los hitos que alcanzamos precisamente para los desembolsos de los fondos europeos. Y es una reforma de pensiones que sistemáticamente la AIREF, en su informe de 2025 y 2026, dice textualmente...
1: Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
1: No había muchas dudas de que esta comparecencia iba a ser un primer acto político de Pedro Sánchez, o el segundo, si tenemos en cuenta la convocatoria de ayer y el anuncio en las escalinatas de Moncloa. En principio, Sánchez iba a desgranar, y ha desgranado, de hecho, en la primera parte de su intervención, las medidas en materia de vivienda, esos dos decretos que, como decimos, cuyos textos son prácticamente los mismos que nos salieron adelante en el Congreso de los Diputados, aunque con una novedad, ¿no? Lo que ha dicho Sánchez es que el segundo decreto, el de los alquileres indefinidos, en principio no va a entrar en vigor hasta que se pronuncie la Diputación Permanente.
4: Sí, esa es la diferencia que ha introducido el Consejo de Ministros respecto a la aprobación de los decretos anteriores, los que tumbó el viernes el Congreso de los Diputados. La renovación indefinida de los contratos de alquiler solo entrará en vigor si la Diputación Permanente del Congreso la convalida, algo que parece poco probable porque el PNV ya no los respaldó durante su votación en el Pleno y su voto vuelve a ser imprescindible en ese órgano de control cuando la Cámara está ya disuelta. El Gobierno ha aprobado de nuevo los dos textos prácticamente idénticos, con algunas modificaciones menores, decretos que buscan, dice Sánchez, facilitar el acceso al alquiler y la compra asequible, aumentar la oferta de vivienda, combatir la especulación. Ha reconocido el presidente la indignación por el hecho de que el Congreso diese la espalda a estas medidas, algo que reconoce le ha llevado a disolver las Cortes y pulsar el botón electoral para conseguir, dice Sánchez, una mayoría que ponga orden en un mercado disfuncional.
3: Que, por cierto, es un derecho que se ha venido ejerciendo durante no sé cuántos procesos electorales y cuántos años, y resulta que ahora pues se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener, en fin, todas las garantías y todas las certezas de que van a ganar las elecciones.
1: Me acaban de preguntar a Sánchez por el bulo difundido y esparcido por Isabel Díaz Ayuso que pone en duda la limpieza del voto por correo. Limpieza que ha defendido el presidente del Gobierno, remarcando que otra vez el Partido Popular pone en duda este sistema. No es la primera vez que lo hace, de hecho, cuando está perfectamente acreditada la limpieza de este proceso, este voto por correo.
5: Justo después de más de 8 años de gobierno de usted.
1: Ya digo que esta comparecencia de Pedro Sánchez ahora mismo en directo en Moncloa no es para nada usual, de hecho es bastante extraordinaria, sobre todo tras la convocatoria de elecciones realizada y anunciada ayer por el presidente del Gobierno. Una comparecencia comparecencia atravesada también por otra gran noticia de impacto, por otro gran titular, lo hemos dicho y lo hemos remarcado y lo hemos escuchado en las palabras de Sánchez al inicio de este tramo de Hora 14, el Constitucional, la orden del Constitucional al Tribunal Supremo para que amnistíe la malversación del procés, una decisión que evidentemente abre la puerta para que Puigdemont pueda regresar a España y una decisión que tiene ya una primera consecuencia judicial porque Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
1: El juez de Arena le retira ya a Puigdemont la orden de detención, ¿no?
6: Sí, después de conocer que el Constitucional estima ese recurso de Dolors Bassa, el juez Llarena deja sin efecto y con carácter inmediato, dice, la orden de detención contra Carles Puigdemont y los otros dos fugados, Toni Comín y Lluís Puig. Pablo Llarena comunica el levantamiento de esa orden tanto a Policía Nacional, Guardia Civil, como a Mossos de Escuadra y les indica que se abstengan de ejecutar cualquier privación de libertad. Es una decisión provisional, Javier, a la espera de conocer el detalle de esa sentencia mayoritaria junto al voto particular que avala la aplicación de la ley de amnistía por la malversación también a los líderes del procés. El magistrado tiene en cuenta el derecho fundamental a la libertad de Puigdemont, Puig y Comín. Con la sentencia en la mano, ratificará o revocará esta decisión. El alzamiento de las medidas, subraya, no declara aplicable la amnistía ni extingue la responsabilidad penal, al menos de momento.
1: Gracias, Pedro. Una de las preguntas a esta hora es si Puigdemont volverá antes o después de las elecciones. Fuentes de Junts y de la defensa del expresidente aseguran que no regresará a Cataluña hasta que no se le haya aplicado de forma efectiva la amnistía. No anticipará, por tanto, un posible regreso a pesar de que se haya dejado sin efecto esa orden de detención. Además, tenemos ya a esta hora la primera reacción del govern catalán. Vamos a escuchar a su portavoz, a Sílvia Paneque, que asegura que el tiempo les ha dado la razón.
7: El temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia i, per tant, Catalunya avança, com ha dit també moltes vegades
1: el tiempo nos ha dado la razón, finalment. Ha dado la razón a los gobiernos que apoyaron la amnistía. Esto no es el final, es el inicio de una etapa de normalidad.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
1: A la una de la tarde y 11 minutos volvemos al Palacio de la Moncloa, donde continúa la comparecencia de Pedro Sánchez.
3: Necesitamos un Parlamento con otras mayorías que nos permita, aquellos que creemos que tenemos que hacer una intervención más contundente de un mercado que no funciona, como es el de la vivienda, una mayoría mucho más amplia.
1: Y esa es la razón. Con referencias, evidentemente, a los decretos de vivienda, al tema de Puigdemont, a la decisión del Constitucional, también a la huelga general que preparan y alientan los sindicatos y que el presidente del Gobierno ha defendido, ¿no?, como un derecho fundamental de los trabajadores.
3: Como también frenar la especulación o el abuso turístico. Hemos dotado de 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas para construir vivienda de protección oficial. Fíjese, por poner un ejemplo, 7 de cada 10 euros que dedica la Comunidad de Madrid a la construcción de vivienda provienen de recursos que transfiere el Gobierno de España. Por tanto, en fin, lo que quiero decir con esto es que se ha hecho mucho, pero tenemos que hacer mucho más. Y si queremos llegar más
1: lejos. Ese mensaje, Lerma, que decía y destacaba, ¿no?, Pedro Sánchez, de que no van a dejar tirado ni a un solo ciudadano español.
4: Sí, Sánchez ya en un tono plenamente electoral, situando el marco del que quiere que sea el desarrollo de la campaña electoral, que va a desembocar en ese 29 de noviembre, lo ha dicho antes también, un combate frente a los poderosos o sumisión. Ese es el dilema que quiere plantear el presidente del Gobierno, aprovechando lo que ha ocurrido con esas medidas de vivienda que el Congreso de los Diputados tumbó el pasado viernes. Está explicando que ante la falta de una mayoría que dé respuesta al principal problema de la ciudadanía, lo mejor, lo más útil, ese es el fruto de la reflexión que ha ido adoptando en los últimos días, es llamar a las urnas para que los ciudadanos decidan, para que decidan si optan por un gobierno, dice Sánchez, que combate frente a los poderosos o que opta por la sumisión. Sigue en directo, Casal, esta rueda de prensa del presidente.
3: Dar una solución.
1: Que se puede seguir a través de la app de la SER y, por supuesto, en directo en nuestra web, en cadenaser.com. ¿Alguna cuestión más de este día? Javier Libana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Nuevo revés para Zapatero. El juez Calama ha rechazado apartar a Llanes de la tasación de las joyas, como pedía el expresidente del Gobierno, alegando falta de imparcialidad. Informe Isabel Vega.
9: Buenas tardes. Sí, el juez rechaza de nuevo apartar a Llanes de la tasación de las joyas en un auto que recuerda que esa designación forma parte de la discrecionalidad del juzgado siempre y cuando no haya razones de imparcialidad. Y aquí Zapatero las aprecia, pero el magistrado no. Tampoco ve necesario Calama que un perito designado por la defensa del expresidente participe en ese análisis que arrancó ayer en dependencias de Llanes. Dice el juez que la prueba no es perecedera, así que no se justifica ese análisis a dos bandas. Recuerda a la defensa de Zapatero que es su derecho solicitar una ampliación del estudio. o una contrapericial en cualquier momento de la causa.
1: Y un día más muy pendientes de las lluvias que se extienden ya prácticamente a todo el país.
8: Sí, que pueden ser fuertes con acumulados importantes en el suroeste y en la zona de los Pirineos. Van a estar en aviso naranja Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia. Precisamente en Cataluña se sigue buscando a un niño de 12 años que está desaparecido desde hace dos días.
1: Continúa la comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa, que resumimos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
0: Hora 14, el láser.
10: Cadena SER, Comunitat Valenciana.
11: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
12: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
13: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
14: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
15: ¿Qué pasa?
16: Res, una víspera a revisar la meua medicació.
15: Quina tranquil·litat.
16: Ja ho crec. Anem a passejar?
17: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
10: Ràdio Ontinyent. Cadena SER. Hoy por hoy Ontinyent vai del vaida. El Coi.
18: Una del migdia, 17 minuts, uns minuts més tard del que teníem previst, però així tenim una nova edició de Ser Comarca, a l'Oi por Oi Ontinyent Vall d'Albaida. Ser Comarca, que ho fem com sempre amb Carmen Úbeda. Carmen, què tal? Molt bon dia.
19: Bon dia, Miguel.
18: Comencem per l'Olleria, perquè el centre de salut d'allà ha obert el període de sol·licitar cita per a la vacunació.
19: Les persones interessades hauran de demanar cita presencialment al mostrador del centre de salut. En el cas de les persones de 60 anys o més, el termini podrà sol·licitar-lo una vegada començat este 5 d'octubre, és a dir, ahir. Per a la resta de la població, les cites es podran sol·licitar a partir del 4 de novembre. I cal recordar que estem parlant de l'Olleria, el centre de salut, però que el període de vacunació és per a tota la comunitat valenciana, per això vos convidem a contactar amb els vostres centres de salut per informar-vos sobre el procediment i les dates de vacunació.
18: I ens quedem a l'Olleria per parlar de comerç, en este cas, perquè allí ja ha començat la campanya Estrena en la Fira 2026.
19: Fins al 17 d'octubre, les persones que compren en qualsevol dels comerços adherits a la campanya podran participar en el sorteig de dos xecs de 20 euros per a gastar en el mateix establiment. El sorteig es realitzarà el pròxim 9 d'octubre en cadascun dels comerços participants i les persones guanyadores podran utilitzar els seus xecs fins al 24 d'octubre.
18: A Benigànim reprèn la setmana de les persones majors amb una xerrada sobre salut bucodental a càrrec de Judit Pastor Tudela, que és odontòloga experta.
19: La sessió que es va haver de posposar la setmana passada a causa de l'avís per pluges se celebrarà avui a les 6:30 de la vesprada al Saló de Plens. Durant la xerrada es donaran a conèixer les principals claus per a cuidar la salut bucodental i la seva relació amb el benestar i la salut general. Una activitat que va adreçada especialment a les persones majors, però que està oberta a totes aquelles persones que estiguen interessades en cuidar la seva salut bucodental.
18: I al Farrací, la ciutadania ja pot participar en l'elaboració del tercer Pla Municipal d'Igualtat, que estarà vigent entre 2027 i 2031.
19: L'Ajuntament ha animat als veïns i veïnes a compartir la seva opinió sobre la igualtat del municipi, les necessitats que detecten i eixos àmbits en què consideren que cal continuar avançant. Per participar, només cal respondre un qüestionari en línia, accessible a través del codi QR del cartell de la campanya o mitjançant l'enllaç habilitat per l'Ajuntament. Les aportacions de la ciutadania serviran per a definir les prioritats i les accions d'aquest nou pla municipal d'igualtat.
20: Anem ara a les coses que més ens agrada, la festa. Va, anem amb la festa, perquè Albaida entra ja en els dies grans de les seues festes de moros i cristians.
19: El municipi ja viu de ple l'ambient festiu després del primer avís de festes celebrat el divendres 2 d'octubre i ahir ja començaven oficialment una setmana marcada per la música, les desfilades i la tradició. L'inici oficial de les festes va tindre lloc ahir a les 8 de la vesprada amb una cercavila de dolçaina i a la mitjanit va arribar un dels actes més tradicionals, l'arbolà des de la plaça Major. Ens conta més detalls Ramiro Coy, que ahir va estar el nostre Hoy por Hoy.
21: L'arbolà és l'inici de les festes, que consisteix en que ixen els farols de tots els pobles de la Vall d'Albaida, darrere van els festers i les dames i la gent del poble que vol tirant coets, anunciant que ja estan les festes així. I llavors van per tot el poble tirant coets i es considerem l'inici de les festes.
19: Al llarg de tota la setmana, Albaida acollirà nombroses activitats dirigides tant a veïns i veïnes com a les persones que visiten la localitat amb motiu de les festes. Escoltem de nou al regidor.
21: Festes de la Mare de Déu, a mi, la missa i la professó no n'hi ha res. La professó és molt bonica, molt emotiva. I després, en festes de moros i cristians, jo l'entrada m'agrada molt, però per mi l'acte de l'entrada de bandes és molt bo que n'hi ha. Per a mi, personalment, com a moro. Jo he una fila en escàbiles i m'agrada viure la festa. Per a mi, personalment, com a l'entrada de bandes, en Albaida ningú acte. Es cuiden molt les peces que es toquen, les bandes es meren molt, venen moltes quantitats de músics, entonces aquest acte és preciós.
19: És normal, cadascú agrana que passa a casa, no?
20: Està orgullós, Ramir, està orgullós de les festes.
19: Doncs mira, sobre estos dies grans per a la part més festera arribaran a partir del divendres 9 d'octubre amb la celebració de l'entrada de moros i cristians, que és un dels actes més esperats del programa festiu.
20: Sí, però cal recordar alguns horaris, no, Carmen?
19: Sí, perquè l'Ajuntament ha recordat que l'ofrena tindrà lloc avui a les 7 de la vesprada i d'altra banda també ha informat d'una correcció d'horari respecte a l'espectacle Que Flamenca Soc, que està previst per a esta nit al cinema Odeon. L'actuació començarà finalment a les 11:30 de la nit i no a les 11, com apareixia en el cartell. Per tant, l'Ajuntament demana als assistents que tinguin en compte l'horari correcte, que és a les 11:30 de la nit.
20: Aclarit. Se n'anem, mira, a Montaverner, perquè, parlant de festes, la regidoria de festes i tradicions ha organitzat un sopar de germanor amb motiu de la Pilarica. L'activitat tindrà lloc el pròxim diumenge 11 d'octubre a les 10 de la nit a la Granaïna.
19: Sí, i si volen anar cal inscriure's. Les inscripcions es podran formalitzar a la biblioteca municipal fins al 8 d'octubre amb un preu de 2,50 € i l'Ajuntament posarà a disposició dels participants les taules, les cadires i una picadeta, i després del sopar hi haurà música amb DJ per a totes les edats.
20: I després d'este Ser Comarca parlarem una vegada més a la nostra secció del cor, però parlant del cor, el Cor de Cinc ha informat que a causa de les obres que s'estan realitzant al passeig de les Germanies d'Ontinyent, l'ecoparc mòbil que habitualment s'instal·la els dijous en aquesta zona canvia temporalment d'ubicació.
19: Així és, a partir d'ara i mentre duren els treballs, el servei es trasllada al carrer Pintor Carleig número 1, on les veïnes i els veïns podran continuar fent ús de l'ecoparc mòbil amb normalitat. Des del cor recorden així que esta modificació temporal d'ubicació és per a facilitar l'accés al servei i evitar desplaçaments innecessaris al passeig de Germanies, on no estarà habilitat.
20: A Sontinyent, però a Bocairent ja sabem els guanyadors de l'11a edició de la Marató de Fotografia Jove.
19: Sí, els premis es van entregar dissabte en un acte que va comptar amb la presència del propi alcalde, de Xavi Molina, del regidor d'Infància, Adolescència i Joventut, Sergio Gandia, el tècnic municipal de Joventut, Toni Gisbert, i també membres de l'Associació Fotogràfica Bocairent que han format part del mateix jurat. Enguany la Marató ha tingut com a tema decoració i detalls de façanes. El primer premi ha sigut per a la fotografia de Carlos Román, mentre que Ricard Pasqual ha aconseguit el segon premi. Dir que les fotografies premiades, juntament amb les de la resta dels participants, es poden visitar ja en una exposició de gran format que està ubicada al mirador del lateral de l'església parroquial del municipi.
20: I de Bocairent a Bèlgida, l'Ajuntament ha aprovat les bases reguladores del servei de transport escolar per al curs 2026-2027. El servei està adreçat exclusivament a les persones empadronades al municipi que necessiten desplaçar-se a instituts públics per cursar batxillerat, amb una oferta formativa diferent de la del centre al qual estan adscrites, o bé cicles formatius.
19: El transport serà gratuït per a les persones usuàries i estarà disponible de dilluns a divendres, en horaris de matí i vesprada per als centres situats a un màxim de 35 quilòmetres de Bèlgida. El servei estarà vigent fins al 30 de juny de 2027 o fins que s'esgote el pressupost disponible, que és de 9.000 euros. Per posar-lo en marxa serà necessari comptar amb un mínim de 2 persones usuàries. Així que les persones que estiguin interessades ja poden presentar la sol·licitud tant presencialment al registre d'entrada de l'Ajuntament com de manera telemàtica a través de la seva seu electrònica municipal. El termini per a sol·licitar el servei finalitza el 14 d'octubre. Per a tramitar-lo, recordar que cal aportar la sol·licitud corresponent, una fotocòpia del DNI o NIE i el justificant de la matrícula en el centre.
20: Continuem en este Ser Comarca. Parlem de la Diputació de València, que ha concedit més de 36.000 euros en ajudes als municipis de la Vall d'Albaida per a activitats dels seus programes municipals de joventut. Es tracta d'una convocatòria destinada a ajuntaments de fins a 20.000 habitants.
19: I entre les quanties més destacades es troben 4.000 euros concedits a Alfarrasí, 3.700 a Geneta d'Albaida i 2.400 a Fontanars dels Alforins. També rebran ajudes a Albaida, Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Bèlgida, Bellús, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Bocairent, Bufalí, Carrícola, Castelló de Rugat, Guadasséquies, Llutxent, Montaverner, L'Olleria, Otos, La Pobla del Duc, Quatretonda, Ràfol de Salem, Rugat i Salem.
20: Si el vostre poble no està en el llistat, reclameu. Estes ajudes formen part d'una convocatòria de la Diputació de València dotada amb prop de 247.000 euros en total i estan destinades a finançar activitats dels programes municipals de joventut durant aquest any.
19: I ara els ajuntaments beneficiaris hauran de justificar les subvencions concedides davant la Diputació abans del pròxim 23 d'octubre.
20: Continuem parlant de la Diputació de València perquè ha concedit ajudes també a 10 municipis de la Vall d'Albaida dins del programa Viu el Poble 2026, destinat a finançar activitats, en este cas, musicals, també dirigides als joves, però musicals. En total, la Diputació ha repartit prop de 59.000 euros entre 39 municipis de la província amb menys de 1.500 habitants.
19: I clar, la nostra comarca està ahí, ja sabem que el despoblament està present i tenim molts municipis de menys de 1.500 habitants, així que a la Vall d'Albaida les ajudes que destaquen són Bèlgida i Atzeneta d'Albaida, però també rebran subvenció Beniatjar, Fontanars dels Alforins, Salem, Guadasséquies, Ràfol de Salem, Aielo de Rugat, Bellús i Montitxelvo. Subvencions que permetran als municipis beneficiaris poder impulsar activitats musicals adreçades, com bé deies, a la població jove.
20: Pel que fa als municipis de la comarca que havien sol·licitat l'ajuda, però no han resultat beneficiaris, comptants, Carmen.
19: Alfarrasí, Benicolet, Benissuera, El Palomar i Rugat han quedat fora de la concessió perquè la convocatòria limita les ajudes als 39 municipis amb major puntuació, aplicant també l'ordre d'entrada en alguns casos. Així que no han tingut sort. I en el cas de Pinet consta un desistiment de la sol·licitud. Així que, com he dit abans, la justificació de les subvencions concedides davant la Diputació haurà de realitzar-se abans del 23 d'octubre.
20: Anem a Benicolet, perquè recuperen l'antiga cooperativa Sant Juan Bautista com a nou espai multifuncional del municipi.
19: L'Ajuntament ha adjudicat les obres de rehabilitació de l'edifici que es convertirà en un nou espai cultural, social i comunitari. El projecte compta amb una ajuda nominativa d'1.100.000 euros de la Diputació de València, que farà possible la recuperació d'aquest edifici emblemàtic del municipi. Les obres començaran pròximament i permetran habilitar diferents espais per acollir activitats, reunions, tallers i esdeveniments. Escoltem les paraules d'Ivan Martínez, de l'alcalde de
2: Benicolet. Anem a crear un nou auditori i un espai cultural, conservant la façana tal qual la coneixem i recuperant els elements tan nostres com és l'antiga almàssera on antes feien l'oli i els antics cups on es feia el vi. Aquest projecte ascendix a 1.100.000 i ha sigut gràcies a la Diputació de València.
20: I ens quedem a Benicolet, no vagis molt lluny, Ivan, perquè han començat els tallers de memòria, una iniciativa de l'Ajuntament pensada per mantindre la ment activa, estimular la memòria i al mateix temps oferir un espai de trobada i convivència per a les persones participants.
19: Els tallers se celebren cada dimarts de 10:30 del matí a 12 del migdia a la Casa de la Cultura. La primera sessió s'ha celebrat avui i per tant volem saber com ha sigut esta primera presa de contacte, quina resposta ha tingut la iniciativa i si encara estan a temps d'incorporar-se noves persones.
20: Doncs per a saber les respostes hem de preguntar a l'alcalde de Benicolet, que ja ens escolta, Ivan Martínez. Ivan, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, molt bon dia.
20: Benvingut al programa. Sabem que avui ja s'ha celebrat la primera sessió d'estos tallers de memòria que estàvem parlant. No sé si saben com ha anat esta primera jornada, quina ha sigut la resposta que heu tingut per part dels veïns i les veïnes.
5: Pues sí, avui hem començat els tallers de memòria un any més, perquè enguany ja és la quarta edició. El que fem tots els dimarts des d'octubre fins a juny, fem tallers de memòria. La veritat, que ha sigut tot un èxit. Diria que tinguem 28 persones apuntades, 28 veïns i veïnes del poble, per a lo que és el poble, pense que molt bé, molt bé, és un èxit per al poble.
20: I tant.
5: Perquè, a part de ser tallers de memòria, també és, diria jo, l'excusa per juntar-se les persones, els veïns i veïnes, perquè sí, fan memòria, fan exercicis, fan activitats, treballen l'atenció, però el més important, crec que és mantindre la ment activa.
19: Ivan, per a les persones que no s'hagin inscrit encara, que se'ls hagi despistat, encara arriben a temps de participar en les pròximes sessions?
5: Per supost que sí, no enguany, sinó tots els anys, sempre igual hi ha algú que, com tu dius, s'ha despistat i vol apuntar-se, pot vindre quan vulgui a l'Ajuntament. Faig una crida per a totes les persones que no es queden en casa, que isquen, que s'enjunten, fan el taller de memòria, després fan el cafenet i ja hi sent de casa. Aleshores, així no tanquem el que dirien les matrícules, no, sempre està obert. Que algú vol incorporar-se el mes que ve, es pot incorporar sense cap de problema.
20: És que jo crec que estàs dient una cosa molt important, i ho has dit al principi, la primera resposta, que més enllà de, sí, treballar i això s'exercicis, o els tallers i tal, i la memòria, està molt bé que la gent visca de casa i que s'enjunte, quan estem parlant d'una edat de la que estem parlant, perquè té molta importància tot això que feu. No sé si vosaltres teniu més coses programades per a la gent major, per a que precisament siga un punt de trobada qualsevol cosa que es pugui organitzar des de l'Ajuntament.
5: Mira, jo, com tu dius, i també jo he dit abans, penso que és molt important. Benicolet és un poble menut amb molts pocs recursos i l'important és que llisca la gent, perquè nosaltres comencem sempre un curs, igual que comença el col·legi, comencem un curs. La memòria ha començat ara en octubre fins a juliol del 2027. També dilluns i dimecres tinguem el programa en moviment, que poden anar a fer gimnàsia, i és... són persones però de moltes edats. El que són els mestres s'adapten a cada persona, que així no diguem taller de memòria i anem a repassar les divisions, multiplicacions, no, s'adapten. Després, les dones entre elles també el dijous, enguany encara no han començat, fem un taller, per exemple, l'any passat diem, pues mira, avui anem a fer els rollets que sap fer la tia Pepica, per no posar nom, els cocotets que sap fer, i així aquestes receptes no es perden. Se ho fan, se ho guisen, també fent tallers de cuina. Per què? Pues perquè les trobes a d'elles una alegria, una al·licient, que dius, mira, la tia Pepica s'ha fet rollers, s'ha fet cocotets, s'ha fet mantecaes, i això no és perd. Pense que és molt bonico, i a part de ser bonico, pues aquestes persones ixen, s'encontren, xarren, ja no estan en casa.
20: Tu notes, ja no com a alcalde, com a ciutadà del poble, com a persona, notes ixe canvi en aquestes persones quan ixen de casa, quan van a un taller de cuina, del que siga? Notes el canvi? No, es nota en la cara, es nota en la... Te ho diuen, te ho comenten?
5: Jo penso que sí. Jo penso que sí. No vaig a tirar-me flors, perquè sóc una persona que no m'agrada tirar-me flors. Però jo penso que sí. Pense que és molt important, pense que és molt important, i les veus i se'n van en l'il·lusió, se'n van en la seva motxileta, en la seva esterilla, se'n van en la seva llibreteta, no sé, i després les veus, perquè per exemple si al costat de l'Ajuntament és la llar dels jubilats,
20: sí,
5: que després es fan totes un cafè, avui les he vist, com ha anat el primer dia, per la xerraeta superbé, ja tenien ganes, estaven desmemoriades perquè des de juliol que no ho han fet.
19: Que bé.
5: No sé, ho veig. Sí, la veritat és que sí.
20: Està ben desmemoria, m'ha agradat molt.
5: Sí.
20: M'ha agradat molt aquesta resposta.
5: Claro, el fi del curs sempre el fem a juliol,
20: sí,
5: i fem com que s'acaba el curs, els donem una orla. Molt bé, la veritat, molt bé, molt bé.
20: Doncs estarem pendents de totes les activitats que isquen des de l'Ajuntament de Benicolet, per a, sobretot la gent major, que ja saben que necessiten tindre activitat i eixir de casa, com diu el seu alcalde Ivan Martínez. Ivan, moltíssimes gràcies i una abraçada molt forta.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
20: Adéu, bon dia.
5: Adéu.
20: Carmen Úbeda, moltíssimes gràcies.
19: Gràcies, Miguel.
20: Tornarà a ser comarca la pròxima setmana. Adéu.
6: Ser. Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.
7: Este 17 d'octubre Ontinyent té una cita amb l'atletisme.
4: Arriba la 10K a Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en chiplevante.com. T'esperem.
7: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
22: Ay, vengo de ver a Isabel y no sabes lo bien que huele su casa.
23: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Villahermanos.
22: Ah, ¿tienen outlet?
23: Claro, fragancias para el hogar y velas de lujo a un precio muy asequible. Tú también puedes venir al outlet de Villahermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Villahermanos Cerería. También puedes venir al outlet de Villahermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Villahermanos Cerería. En el

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici a Ser Deportiu a la Sia Radio, on tenien així a la Ser. Jornada de dimarts, jornada sinònim de repàs de futbol comarcal. Bueno, vull contar com estan les coses en tres lligues. Vull parlar de la Tercera Federació, de la Geneta concretament. Vull centrar-me també en aquesta derrota contundent del Benigànim davant l'Olimpí de Xàtiva. Tinc moltes ganes de parlar amb el seu entrenador, amb José Manuel Rueda. Derrota molt, molt dura, 0-6, en un derbi de proximitat. I també vull tancar el Ser Deportivo centrant-me en la Primera Valenciana, on tenim el Llutxent, co-líder, juntament amb el Promesa Sueca, i a l'Olleria buscant la primera victòria de la temporada. Van caure davant el Llosso, al Sequiol, per 2-1 en l'últim minut. Amb moltes ganes de contar-los aquesta actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. En 20 minutets, us espero.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, vull començar contant-los que tenen a la web de Ràdio Ontinyent aquesta entrevista que li van realitzar a Rubén Sanz, l'entrenador de l'Ontinyent 1931, ahir després de la derrota per 1-2 de l'Ontinyent davant del Villarreal C. En un partit pues, en el qual els jugadors de l'Ontinyent van acabar baldats després d'un esforç brutal. I tenen ganes de començar aquesta setmana i estem tots i totes pendents de si es juga o no i si partit davant l'Atlètic Club Torrellano. Ja saben, procés de Covid al vestuari del Crevillente Deportivo. Disculpen, Torrellano no. Crevillente Deportivo. El partit ja està por a per a dissabte 5:30. Ja veurem, estarem pendents d'aquesta informació. Molt, molt pendents. Per altra banda, vull contar-los que avui el nostre ser deportiu és on tinguem la Vall d'Albaida. Toca fer el repàs al futbol comarcal. Ens anirem a la tercera federació, parlarem de la Geneta, parlarem del Benigànim a la Lliga Comunitat i també de la primera valenciana amb Llutxent i l'Olleria per a tancar el nostre programa. Per altra banda, el poliesportiu, vull recordar-los que el club de tir amb arc d'on tinguem inicia una nova temporada i posa una nova iniciativa en marxa, la primera Lliga local de Sala d'Ontinyent. La primera tirada tindrà lloc el pròxim diumenge 11 d'octubre. És a dir, això és una molt bona notícia per a l'esport veí del Baidí. Ens agrada moltíssim, la veritat. I també el Club Judo Masters ha començat la nova temporada, la temporada 2026. Santiago Gómez i Gabriel Munuera, representants del Club Judo Masters, van protagonitzar la final entre ells. És a dir, una alegria. Medalla de bronze també en 52 quilos per a Angela Miranda. Per en infantil, Diego Benavent, amb 66 quilos, va realitzar una gran competició i va aconseguir la medalla de bronze. També va tindre una molt bona actuació Aitor Albert, en categoria Aleví, Daniel Muriana, campió, Paula Cuartero, campiona. També Mar Miranda, medalla de bronze. Izan Gómez va disputar la repesca, però no va aconseguir finalment medalles. Medalla de bronze també per a Víctor Valor i bones sensacions per al Club Judo Masters. Ja saben el que tenim a ser deportivos on tenia la Vall d'Albaida. Agafem aire i us contem més coses.
2: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
3: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
2: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
3: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
4: Divelecsolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
5: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas, canal de YouTube de Carrusel Deportivo, el deporte narrado con diversión, pasión y rigor.

0: Tomàs Marín.
1: I ens anem ja a la primera valenciana, el grup tercer, on vull recordar als nostres oients quins són els resultats que tenim d'este cap de setmana. L'Olleria va perdre 2-1 davant el Llosa en l'últim minut. Després parlarem amb l'entrenador, amb José Enrique Lluc. El Deportiu Ontinyent va caure 2-3 a casa davant l'Alcúdia. Anava guanyant el conjunt Ontinyent i finalment va caure front a l'equip de la Ribera Alta. I el Llutxent es veu que és mortal.

0: que no són aliens. Van empatar 0-0 davant l'Oliva. I el que pense i el que em ve al cap, ostres, que es va faltar per a tindre aquesta eficàcia que teníem al llarg d'altres partits de cara al gol. L'aspecte positiu, com no, la porteria 0-9, que era algo que a les primeres jornades tots i totes volien tindre en compte. Lo bo, continuem invictes, la plana és un fortí, cal suar molt per aconseguir un més 3, i a més la promesa sueca també va punxar en el seu partit corresponent d'esta jornada. Per això, tant Jutsen com promesa sueca compartixen el lideratge d'aquesta categoria. Saludem ja a Roberto Carlos, a l'entrenador del Jutsen. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Tomàs.
0: Què va passar? Conta'm.
1: Bé, no, va ser un partit molt disputat. El tema de l'Oliva, pues, sí que és un equip que, bueno, que com esperàvem té potencial per estar dalt, no? I bueno, sí que és cert que esperàvem un altre plantejament de partit i bueno, va sorprendre un poc que jugarem tan replegats. Sí que el seu plantejament va ser d'esperar la errada nostra. I va ser un partit, finalment, que qui marcava guanyava. I pues, bueno, no van guanyar, però per lo menos tampoc van perdre, no? I la lectura positiva va ser d'això, perquè hi van tindre les seues ocasions i per a desequilibrar i guanyar el partit. I, evidentment, nosaltres també, no? Però, bueno, el millor per a mi del seu equip va ser el porter, no? Encara que van fer un bon partit en conjunt.
0: Míster, quan en comptes i parlem sobretot de les poques voltes que no hem aconseguit puntuar de 3 a la plana al llarg de que estem xerrant de la passada temporada i d'aquesta, sobretot a mi em ve al cap que moltes voltes, pues, quan es aconseguís un resultat que no sigui victòria, clar, la primera paraula que em dius és que els equips, vamos, tancaets, no, el següent, se'ls fan farragosos estos partits, eh?
1: Sí, perquè és un, a veure, no és un camp gran, aleshores trobar els espais és complicat.
0: Les distàncies són molt curtetes, és molt curtet tot.
1: Sí, correcte. Entonces, a veure, la nostra proposta és voler jugar, evidentment, pues, també tinguem part de treball en el nostre dia a dia, pues, joc directe, no? que també ens va bé i tractem d'anar combinant, però sí que és cert que quan un equip no ve per tu a la teua àrea, saben que traguem el valor jugat pues, i t'esperen enmig del camp, sí que és complicat. És complicat, sí. Perquè vols fer 4 passes abans d'arribar a la zona de finalització i per tal de moure l'equip contrari, no? I realment era molt, molt difícil, no? Entonces, ho van tractar de fer, ho van aconseguir en moments puntuals, però, clar, no sé, jo també pense que, bueno, ells tenien 2 jugadors que l'any passat estaven en el Pego, que sí, van vindre a la plana, i no sé si l'entrenador, influït per això, pues, ell va plantejar el partit de forma diferent, no? Però tots els partits que havia fet un any l'Oliva sí que havien anat a pressionar dalt, no? Entonces va ser una cosa que sí que em va xocar.
0: Ostres, pues res, la veritat és el que comentes, que és important el fet de no perdre, de no caure, de continuar invictes. Això es basa aquesta lliga en la regularitat, tant a casa com fora de casa. Parlàvem a principi de temporada que el principal objectiu de la mateixa, doncs, era aconseguir que la plana sigui un fortí, que i semestres a la plana sempre estiga present, però cal destacar que, ostres, que en les primeres jornades de competició no han sumat cap derrota, i això és importantíssim i això és clau per aconseguir un rendiment positiu al llarg de la temporada, perquè són punts que després de segur molts equips trobaran a faltar.
1: Sí, com tu bé dius, no? Al final sumar és positiu. I encara que siga en casa, pues, sumar un punt, en este cas, pues, jo crec que és beneficiós. No? Una altra cosa és haver assegut, pues, que haverem anat guanyant 1-0 i mos empaten, no?
0: Sí.
1: Pues, almenys sí que se queda un sabor més agredolç. En este cas, ja el dic, ells van tindre 3 ocasions claríssimes, no? I dos, bueno, una va ser una parada de Víctor, en la primera part van tindre un travesser I bueno, i l'altre va ser una jugada que mos pillen a una contra i bueno, la tiren fora i a venir a Puser. I les últimes dos, les de la que para Víctor i la que tiren fora, va ser en l'últim tramo de partit, que després nosaltres tinguem dos que mos fa dos parades el porter. Vull dir que va ser que si haveren marcat, jo crec que s'haverà decantat el partit ahí. Però
0: un intercanvi de cops, i això és molt difícil trobar-ho en esta lliga.
1: Sí, sí, la veritat que tot el món, quan es va acabar el partit, pues, va reconèixer l'esforç dels nostres jugadors, del rival, i bueno, va ser un partit que per a un espectador neutral, ja li que disfrutaria moltíssim, perquè la veritat que va ser una anada i tornada... Bueno, no? Sobretot pues, això, ells esperant les errades i així molt bé a la contra, no? Entonces, sí. Clar, tenen a Boni i a Roger, que bueno, els dos davanters són molt corpulents, van bé de cap, les deixaven de cara, les tocaven, les peinaven, no? Creaven prou de perill en això, i la veritat que van jugar les seues armes molt bé.
0: Roberto, es toca descansar esta setmana, tenim el paronet i ser festiu. Això es va bé, això es va mal. És que ja comencem en això dels tallons a meitat de temporada i jo no som molt fan d'això perquè en la ratxeta que portem...
1: Sí, a veure, es va bé, sí que va bé perquè els jugadors al final pues, desconnecten això molts dies, però evidentment, clar, realment és un amago, o sea, un tallo amagat, perquè la setmana que ve juguem el dimecres contra el Baidense, el partit de Copa.
0: La setmana que ve teniu Entonces, Copa, ostres, no ho sabia.
1: Sí, a veure, tenim que haver jugat esta setmana, el que passa que el Baidense podia el dia 7, nosaltres al jugar diumenge... es venia molt, molt apretat i, clar, bueno, dia 7, volíem crec que jugar avui, el dia 7 ja com són les festes, clar. I tal, ja no podien, ells damunt tenen lliga i tenen que aplaçar el partit també, no sé, era un poc de l'astró, no? Conforme ho va muntar la federació, pues, si fas copa tindries que deixar totes les categories sense jornada. I entonces la setmana que jugarem el dimecres, el dilluns és festa, entrenarem el dimarts, saps? Després supone que jugarem contra el Contestano ja diumenge, aleshores, bueno, pues dins de lo que cap es va bé, millor que haver jugat avui, per exemple, no contra el Baidense, després d'haver jugat el diumenge, pues era un poc una bogeria.
0: És un poc lío, la veritat, o sea, que descansa el justet per a aquest partit de Copa, que ja ho parlàvem la temporada passada, que això és més, pues, passarà a poc a poc, anar somniant, i jo les dic bo, és perquè si ens centrem en coses ja més realistes, no realistes, i comencem a traure la bola màgica que es diga al futur, doncs és molt complicat anar passant de rondes, sobretot quan comencen a entrar els equips de Lliga Comunitat.
1: Clar, al final, bueno, el premi se l'han durat un equip de Lliga Comunitat, que es nota
0: és que la diferència és molt gran i això és el que crec que es deu de plantejar, sobretot el fet de començar a mesclar equips de Lliga Comunitat. A mi em recordo un poquet això, que estem fent a unes eliminatòries tipus Copa del Rei, però podríem fer com en Anglaterra, com en la FA Cup, que té igual el sorteig, que te pot tocar un primera contra un primera, un primera contra un tercera, i això podria igualar un poc més les cosetes, no?
1: Home, això seria una superloteria, no? El que passa que, al final, pues mira, jo crec que l'objectiu de la nostra Copa és aconseguir un poble de la FK d'Anglaterra. El que passa que per arribar a aquest sorteig, pues tens que guanyar esta, no? Que és el que li ha passat al Tavernes, que juga contra el València i és el seu premi, no?
0: És brutal.
1: Però bueno, el tema és que, bueno, el Tavernes va ser el que va guanyar l'any passat la nostra Copa.
0: Exacte.
1: Evidentment, arribar ahí és molt difícil i per això dic que el premi serà per un Lliga Comunitat que l'escaló jo crec que sí que és molt gran i bueno, quan el toco uno de Lliga Comunitat pues més o menys està sentenciat, no? Però bueno, nosaltres sí que aprofitarem pues, per a donar minuts als que estan participant menys, tractar de pues, que estan més aturats i descansen els seus partits, i bueno, el tema és pues, que igual pues, té que debutar algun juvenil, perquè clar, la plantilla tampoc la tinguem ahí, saps, per a tirar cotxes, però bueno.
0: Pues res, paciència i a recuperar els jugadors i a recuperar els estats de forma i a recuperar com no planter per al pròxim partit, ja siga el de Copa o ja siga el de Lliga. Entrenador, com sempre, un plaer xerrar amb tu, gràcies.
1: Igualment, Tomàs, gràcies a vosaltres.
2: Ser Deportivos, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: Bueno, moltes voltes escolten en este programa, jo crec que totes les setmanes, des que està així un servidor, la paraula dinàmiques. I, ostres, pesen, eh? Pesen. I ho fan a l'Olleria, perquè es va caure el Sequiol el passat dissabte per 2-1 en un partit en el que t'avances en el marcador, 0-1, però que posteriorment amb una errada en una eixida de baló i amb un penal en el temps de descompte, doncs te lleva una recompensa de puntuar en el Sequiol. Crec que el punt era més que positiu, encara que les circumstàncies foren així, de que en dos errades doncs pots arribar a perdre el partit, pues és una verdadera llàstima, la veritat. Se'ns està juntant tot, a l'Olleria. A veure, això no és la fi del món. Anem a ser molt clars, estem en la jornada 5 de competició, però com sempre diem, el temps s'esgota i la dinàmica ixa tenim que revertir-la el més pront possible. La pròxima oportunitat davant el Racing d'Algemesí este cap de setmana a la Solana. Tant de bo es puguen aconseguir ixe més 3, bueno, tant de bo es puguen aconseguir ixe més 3 i també contar-los que acaba de llegir ara, estava mirant així els pròxims partits i clar, al ser pont, l'Olleria tindrà esta setmaneta, estes dues setmanes de descans, disculpeu, però ja saben que el calendari en els festius sempre és així. Saludem a José Enrique Lluc, l'entrenador de l'Olleria. Entrenador, què tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Tomás.
0: ¿Nos vendrá bien estas dos semanitas de descanso para refrescar la mente?
3: Probablemente pueda venir bien un descanso, una desconexión y volver a recargar pilas para afrontar el próximo partido.
0: ¿Qué nos pasó en el Sequiol? De nuevo esa derrotita, íbamos por delante. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado en el Sequiol para conseguir por lo menos ese puntito o ese más tres que todos y todas deseamos?
3: Pues la verdad es que volvimos a ver la misma película de las últimas semanas. Creo que en muchos momentos fuimos mejores que el rival. Creo que en algunos momentos fuimos los que mandábamos en el campo. Creo que por ocasiones quizá nos hubiéramos merecido ya no solo el empate, sino algo más. Pero nuevamente errores puntuales pues nos castigan, nos penalizan y es la tónica habitual. Y al final, pues claro, todo eso mina un poquito la motivación, o no sé si decir la motivación o la energía del equipo y claro, hace una situación complicada.
0: Cuéntame, entrenador, ¿cómo vienen los goles? ¿Cómo son esos errores? ¿Qué pasó?
3: Pues la verdad es que salimos valientes, lo teníamos claro. Después de las últimas jornadas queríamos ganar, fuimos a por el rival, un rival que intentaba en muchas fases iniciar desde atrás. Creo que con el equipo se trabajó bien durante la semana, creo que se entendió bien lo que queríamos proponer y de hecho los primeros minutos fueron nuestros hasta que conseguimos el 0-1, conseguimos adelantarnos y a partir de ahí sí que es verdad que bajamos un poquito el ritmo, la intensidad, pero creo que tuvimos controlado en todo momento el partido hasta que cometimos un error que no puede pasar más veces ya, que es al final cuando tienes un saque de banda a tu favor que acabe en una contra, que acabe en un error atrás y que te cueste un gol antes del descanso, pues eso no puede volver a pasar. Aún así el equipo se va al descanso con empate, en la segunda parte creo que no le perdemos la cara al partido, ni mucho menos, y bueno, disponemos de un par de ocasiones que no se pueden perdonar y que te hubieran dado la victoria, pero bueno, esto es la dinámica como tú dices, y al final última jugada del partido, cometemos otro error, cometemos un penalti innecesario y bueno, no, nos castigan con el 2-1, se llevan ellos la victoria, nosotros volvemos a casa, la verdad es que fastidiados porque el equipo se merecía mucho más.
0: ¿Cómo planteamos estas dos semanas de descanso, José Enrique? No sé si vas a pensar en el aspecto más mental, en el aspecto más de trabajo dentro del terreno de juego. ¿Cómo lo vais a plantear? Sobre todo pues para cortar ya esta mala racha, porque por lo que me cuentas ya empieza a ser esto algo ya más mental y de que la pelotita entre y de que, oye, por lo menos que las estrellas se junten y que nos den un pequeño alivio en lo que llevamos de temporada, porque creo, desde lo que me vas contando semana tras semana, que estábamos recibiendo un castigo demasiado severo.
3: Sí, el castigo está siendo excesivo. Pero bueno, afrontar las 2 semanas con trabajo. Al final sí que es verdad que daremos fiesta a partir del jueves hasta el martes, porque creo que es necesario, porque creo que a todos nos va a venir bien seguir en la misma línea de trabajo, afrontar el partido contra un rival como el Racing de Algemesí, que ahora mismo también se encuentra en una situación parecida. Y bueno, no queda otra que esperar que el equipo, pues eso, siga trabajando, siga confiando, siga peleando y a ver si llega el día en el que, pues bueno, al final no nos hace falta hacer tantos méritos para obtener la victoria y tenemos esa suerte para conseguir los 3 puntos.
0: Entrenador, como siempre, muchísimas gracias y ánimo. Esperemos que vayan bien estas 2 semanitas. Gracias.
3: Muchas gracias. Tardes. Okay.
0: I abans d'acomiadar-nos, vull donar compte dels partits de la nostra Copa que van involucrar diversos equips de la Vall d'Albaida. Com bé saben, és aquesta competició que reuneix equips des de Tercera Valenciana fins a Lliga Comunitat, buscant, com no, eixe guardó de la nostra Copa i, per altra banda, un lloc a la Copa del Rei. Com bé saben, el Tavernes de la Vall d'Inalda va guanyar aquesta competició l'any passat, recorden, contra l'Onda. I mitjançant la prèvia que es va realitzar de Copa del Rei davant del Maracena van aconseguir la victòria en els penals el passat diumenge, doncs van entrar en el bombo de la primera jornada, de la primera ronda, anem a dir, de Copa del Rei, on tenim equips ja de primera divisió. Li va tocar al València Club de Futbol. És a dir, que és un gran premi el fet d'aconseguir esta Copa. Diumenge ja juguen equips de la Vall d'Albaida. Diumenge a les 4 de la vesprada tenim una Agna Lolleria. A les 5, una Yalo Alcúdia de Crespins. I a les 6, un Banyeres Deportivo Ontinyent. Ja el pròxim dimecres, el 14 d'octubre, com comentava el míster del Llutxent, Roberto Carlos, a les 8 i quart de la vesprada tenim una Albaidense Llutxent. Estarem pendents de la nostra Copa, eh? I arriba el moment d'acomiadar-nos, però vull donar-los un avís ràpid. Tant divendres, 9 d'octubre, com a dilluns, 12 d'octubre, no realitzarem Ser Deportivo Santinyel a Vall d'Albaida al Ser Jornades Festives. No obstant això, avançarem les prèvies per a este dijous, parlarem tant de l'Ontinyent 1931 com de la Geneta i el Benigànim, que juguen competició, també donarem compte dels partits de la nostra Copa, i ja el pròxim dimarts farem un poc de repàs de tot el que ha sigut esta nova jornada de competició per als equips que han disputat partits de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. I arriba el moment d'acomiadar-nos, com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. A les 7:20 tenen la ventana d'on tinguem la Vall d'Albaida amb tota la informació de la jornada. Que tinguin un molt bon dia. Adeu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Bona vesprada, benvinguts, benvingudes. És 6 d'octubre, ara mateix està en marxa l'ofrena a la patrona d'Albaida, a la Verge del Remei, dins dels actes de les festes patronals i de moros i cristians d'aquest municipi, de la nostra comarca, com ahir parlàvem al programa del migdia amb el seu regidor de Fira i Festes, amb Ramiro Coy. Un acte que els veïns de la resta de municipis de la comarca podem acudir a veure en, dins d'aquesta programació de les festes d'Albaida. Dit això, de seguida anirem amb l'entrevista d'avui, que per cert anem a parlar amb la regidora Sayo Gandia, la regidora de l'Ajuntament d'Ontinyent, sobre una activitat que tindrà lloc d'ací a uns dies. Primer, un consell i de seguida la saludem.
3: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.

0: I en este dimarts 6 d'octubre anem amb l'entrevista en la qual avui parlem de parcs, de natura i també de propostes per gaudir en família. Ontinyent celebra el dissabte 17 d'octubre la tercera edició de Tic Tac al Parc, una jornada amb activitats culturals, ambientals i familiars que enguany es trasllada al Parc Mestre Ferrero, una iniciativa que busca donar vida als espais verds de la ciutat i que començarà al matí amb una biciruta familiar per connectar barris i que s'allargarà durant tot el dia amb tallers, espectacles, jocs i activitats per a totes les edats. Per parlar d'aquesta activitat, està amb nosaltres la regidora de Sostenibilitat, Parcs i Jardins de l'Ajuntament d'Ontinyent, Sayo Gandia. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Primer que res, Sayo, què és Tic Tac al Parc? Que suposa que tot el món ho coneixerà, però què és Tic Tac al Parc i quin és l'objectiu d'aquesta tercera edició?
1: Bueno, pues seguim impulsant i ser activitats familiars, no?, per a públic familiar i sobretot pues, per a que puguen gaudir d'aquests parcs que Ontinyent té i que cada un té unes característiques diferents. Les dues primeres edicions les vam celebrar en el Parc de les Mamàs Belgues i enguany se traslladem al Parc Mestre Ferrero, que per fi podrem obrir en breu i per tant ens permetrà realitzar i celebrar aquesta activitat. Tic Tac al Parc és una cridada, no? És una crida a la gent, al públic familiar de totes les edats per a que vinguin a gaudir de, pues, de tot lo que hem preparat.
0: La primera edició, si m'equivoque, Sayo, em rectifiques. La primera edició es va fer per donar a conèixer el Parc de les Mamàs Belgues. Esta tercera edició es fa al Parc Mestre Ferrero, com tu deies, recentment remodelat, que estan acabant-se les obres. És una manera de convidar a conèixer el nou Parc Mestre Ferrero?
1: Pues sí, és una manera de convidar a conèixer el nou i la reforma que s'ha fet de la primera fase, però també, sobretot, és una manera d'anar circulant per els diferents barris. Pues, en el Parc de les Mamàs Belgues, com bé has dit, la primera edició va ser un poc donar a conèixer, perquè encara quedava, n'hi havia molta gent que deia, ho he vist des de dalt, però no he baixat baix a gaudir del parc i d'aquest espai. Bueno, pues, van crear aquest atractiu per a que la gent baixara coneguera. En la segona edició vam consolidar les Mamàs Belgues també per a que la gent continuara gaudint d'aquest espai i aquest any hem traslladat al parc, al Mestre Ferrero. La idea és anar circulant per tots els barris on tenien, com hem fet sempre en aquest equip de govern. Ens agrada que les activitats visiten els diferents barris i bueno, pues, tenim l'excusa de que el Parc Mestre Ferrero estava fent aquesta reforma en la primera fase i que per fi va acabar-se i parle per fi perquè ha hagut un retras en l'obra que de veritat que ha sigut desesperant, però bueno, ja estem ahí, ja veiem la llum per a que pugui obrir-se i per tant hem posat data ja per a aquesta celebració del Tic Tac al Parc.
0: Les activitats començaran a les 10 del matí amb una biciruta familiar connectant barris. Com serà aquest recorregut i a qui està adreçat?
1: Bueno, pues és una proposta que naix també, sobretot, de l'associació veïnal del barri del Llombo. Ells sempre han celebrat una ruta i enguany en bici i enguany pues, vam decidir incloure-la dins de lo que és el Tic Tac al Parc. La ruta eixirà des del parc de Juan Carlos Ferrero, el parc del Llombo, i es desplaçarà en un itinerari pues, segur i accessible per al públic familiar fins a arribar al Mestre Ferrero. Eixim des del Llombo i anem al barri de Sant Josep i acabem allí pues, damunt en moltes sorpreses que tindran preparades, però participant ja de les activitats que estan organitzades dins del Festival del Tic Tac al Parc.
0: A partir de les 11:30 arrencaran moltes activitats simultàniament, no?
1: Sí, perquè sempre tenim aquestes activitats estàtiques, no?, que estan dins de lo que és la programació per a que el públic familiar pugui gaudir de tot, sobretot el públic més menut. Tinguen activitats ja en marxa durant tot el matí i després altres activitats que tenen un horari i ja en la mateixa programació oferim l'hora d'aquestes activitats amb horari per a que la gent pugui saber a quina hora pues, comença el compte a quina hora comença per la vesprada la festa, però mentrestant n'hi haurà pues, aquestes activitats que són estàtiques, que la gent pot estar gaudint tot el dia d'elles i disfrutant-les.
0: Al migdia hi haurà una pausa per anar a dinar i agarrar forces, perquè les activitats es reprendran a les 5 de la vesprada, no?
1: Sí, també per deixar que les persones que es monitors i les persones que van estar allà atenent les activitats puguen tindre un rato de descans, i també les famílies, i després a les 5 tornem altra vegada en programació, com he dit, estàtica, estable, i programació que serà pues, a les 18 hores tindrem el grup Ferralla en un taller de ritmes al món, i tancarà a la vesprada un espectacle molt xulo inspirat en el mag de Oz, que serà a les 7:30. Jo crec que n'hi haurà activitats per a totes les edats. La gent podrà gaudir tant visitant el parc com gaudint de tot el que hi haurà allà organitzat, i també pues, participant de les diferents activitats, que segur que ho passaran molt bé, perquè n'hi haurà tallers creatius, inspirats també en el Mag de Oz, i moltes coses que podran fer els més menuts i passar-ho molt bé. Pues, castells inflables, jocs de fusta i altres sorpresetes que hem preparat, que per això convide a la ciutadania que vinga i que ho passi bé.
0: I tota aquesta programació que Sayo ara està contant-nos en uns minuts es pot consultar a les xarxes socials municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent, que recordem, 17 d'octubre, dissabte 17 d'octubre, a partir de les 10 del matí, al Parc Mestre Ferrero. Sayo, com moltes vegades has dit així a Ràdio Ontinyent, la idea és de que la gent faci els parcs, que utilitzi els parcs com a espais vius, oberts i compartits, no?
1: Clar, perquè al final entenem un parc com un espai que està ahí, i moltes vegades no ho utilitzem per a fer tot el que ens agradaria fer. I els parcs estan oberts per a que la gent pugui anar a fer ioga, per a la gent pugui anar a fer gimnàstia, per a que la gent pugui anar a jugar, a disfrutar-los, no? I això és la idea, que els parcs siguin elements que unisquen, que fomenten la convivència i que ens permeten pues, tindre aquesta vida saludable que necessitem, no? De lo que són les relacions socials i d'estar en espais passant-ho bé.
0: Uh-huh. Sols queda, Sayo, que llances aquesta invitació a les famílies i a la ciutadania d'Ontinyent per a que el dissabte 17 d'octubre s'acosti al Parc Mestre Ferrero.
1: Bueno, pues convidar-vos a que s'arrimeu, a que gaudiu de totes les activitats que van a oferir-se són gratuïtes i obertes al públic en general, i per tant jo crec que podeu passar-ho bé. Sobretot que s'apunteu a aquesta bici ruta familiar que anem a fer, que connectarà el barri del Llombo en el barri de Sant Josep i acabarà allà en el Mestre Ferrero, perquè a més podreu participar d'un sorteig d'una bicicleta i de moltes altres sorpreses que hem preparat. Convidar-vos a que vingueu i a que ho passeu molt bé i se dia una vegada més en un d'espars també molt bonics que té Ontinyent.
0: Com es poden apuntar a la biciruta familiar?
1: Bueno, pues tenen que acudir ahí al parc de Juan Carlos Ferrero, ahí estarà l'associació del Jombo, per a que la gent que vulgui participar pugui adherir-se a la ruta i així, quanta més gent vagi i de diferents edats, millor, perquè haurem aconseguit l'objectiu de que siga realment una ruta familiar.
0: 17 d'octubre, recordem, dissabte 17 d'octubre, a partir de les 10 del matí, arrencarà aquesta biciruta familiar connectant barris des del parc Juan Carlos Ferrero, recordem que és el parc del barri del Llombo, i arrencarà aquesta tic-tac al parc que està celebrant-se enguany i celebrarà al parc Mestre Ferrero. Sayo Gandia, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Y grabando.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: Dame más alegría.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: No tanto, intenta ser más acuoso.
3: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida El Match 56, Ontinyent. Lunes. lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
4: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
0: Moment d'anar amb la secció d'opinió, d'escoltar eixa píndola d'aquest dimarts. Avui amb Juan Antonio Alcaraz. Endavant.
5: La ventana d'Ontinyent, la vall d'Albaida. Les veus de la vall.
6: Podem dir en la cara ben alta i plens d'orgull que Ontinyent és una ciutat de congressos. Són famosos els nostres aplecs de gegants, els encontres de bandes de música o les convencions de distintes matèries esportives, entre altres esdeveniments. Però en este cas estic parlant de moros i cristians. En 1985 vam organitzar el segon Congrés Nacional de la Festa de Moros i Cristians. En 2002, els primers encontres de comparses contrabandistes. I en 2010, el primer Congrés Internacional d'Ambaixades. Estos congressos, d'entre altres moltes coses, han servit una vegada més per a demostrar al món, per a demostrar-nos a nosaltres mateixa, el caràcter senzill i obert de la gent d'Ontinyent, la seua capacitat d'esforç, la seua implicació organitzativa i les seues ànsies de compartir. L'amor i respecte a la seua cultura, a les seues tradicions i a la seua ciutat, reflectides totes elles en el tema que ens ocupa, la festa de moros i cristians. Perquè, com podran suposar, organitzar un congrés d'aquestes característiques mai pot ser llavor d'una persona, ni siquiera d'un grup de persones. Un esdeveniment d'esta envergadura és impossible de realitzar si no es compta amb el suport incondicional de tot un poble. Des de les persones que regeixen els destins de la ciutat des de l'Ajuntament, empreses i entitats, associacions de tot tipus i totes i cadascuna de les persones que habiten esta bonica població que, amb la seua presència i calor humà, han arropat tots els actes programats en cada ocasió i, amb el seu caràcter amable i obert, han aconseguit que ningú es sentira estrany en Ontinyent. I tot això, junt, ha fet que els congressistes, quan han tornat a sa casa, recorden amb molta estima el temps viscut a la nostra ciutat. Si voleu, continuem xerrant la setmana que ve.
0: Gràcies a Juan Antonio Alcaraz per eixa píndola d'opinió en aquest dimarts. I estem molt pendents de l'oratge, sempre mirem cap al cel, però qui millor ho sap és el nostre meteoròleg Lluís Francesc. Bona vesprada.
7: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Este dimecres veurem més estones de sol que núvols ací a Ontinyent i a la vall d'Albaida. En qualsevol cas, seguim en temps inestable i ambient una mica més fresc. La jornada es presenta amb nuvolositat variable, intervals amb mullades de sol, per moment nuvolós i probabilitat de pluja. Els vents bufant variables i les temperatures lleugerament més baixes. Es queden, en qualsevol cas, per damunt dels 25 graus. El dijous, pocs canvis, molts núvols, estones de sol, probabilitat de pluja, però temperatures en descens, tant les mínimes com les màximes.
5: En la ventana de la vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
8: Tota la gent estiga tranquil·la en aquest sentit que el procés electoral, que és una, vull dir, és que unes eleccions siguin generals, autonòmiques, municipals, europees, és un acte important. La ciutadania cada 4 anys triem els nostres representants en les institucions.
0: Escoltàvem a Juan Pablo Úbeda, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament d'Ontinyent. Les eleccions generals del pròxim 29 de novembre coincidiran a Ontinyent amb un dels caps de setmana més intensos de les festes patronals en honor a la Puríssima. Eixe diumenge està prevista la segona jornada del bou en corda i també la tradicional ofrena de flors. Dos actes que mobilitzen una gran quantitat de persones i que obligaran a l'Ajuntament a coordinar la programació festiva amb el dispositiu electoral. La coincidència planteja sobretot un repte d'organització i seguretat, perquè els efectius municipals hauran de compatibilitzar els serveis de les festes amb la cobertura de la jornada electoral i coordinar-se amb la Policia Nacional i la delegació del govern. Juan Pablo Úbeda, com dèiem, regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament d'Ontinyent, ha estat aquest migdia el nostre Hoy por Hoy.
8: El que farem serà fer números de policies locals que podrem destinar a uns actes i a uns altres, i quan la delegació del govern contacti i comuniqui amb l'Ajuntament, els direm dels policies locals que disposem i dels que no disposem, que té que fer-se el càrrec la delegació del govern, doncs tindrà que enviar Policia Nacional, perquè és la seva competència, vull dir, ahir, competències de qui és, i nosaltres apleguem on apleguem.
0: Una de les primeres qüestions que ha comprovat el consistori és si algun col·legi electoral queda afectat pel recorregut del bou. No hi ha cap, però sí que hi haurà de buscar-se una alternativa per al punt d'informació electoral de la plaça Major.
8: En totes les eleccions municipals, autonòmiques, generals o europees, el punt central d'informació sempre ha sigut la casa consistorial, és a dir, l'edifici municipal. En aquest diumenge, com estarà tallat per la festivitat, pues el que farem serà mirarem la manera i la forma de traslladar-lo o de què faríem per a que es poguera, vull dir, la gent no tinguera cap problema.
0: Pel que fa als col·legis electorals, total normalitat.
8: Recorregut del Bou és Camins Carros, Cantereria, Pont Vell, plaça de Valls, plaça de l'Ajuntament i alguns carrers de la vila. En aquests moments, l'únic punt que es veu afectat és la plaça de Valls, plaça de l'Ajuntament i alguns carrers de la vila. En aquests moments, l'únic punt que es veu afectat és la